A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAF, FM, app i 3CAT.

fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estona.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: viurà dins de mi.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
2: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
3: Tendría que decirle, lógicamente, que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
2: teorías
3: nave...
2: Teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
3: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
2: De ahí viene la I de FBI.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
4: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
5: Moment.
4: Jordi, què fots aquí dalt?
5: Vinc, espera't un segon.
4: Escolta, què fots aquí?
5: Perdó.
4: Baixa. Ui,
5: perdó.
4: Baixa d'aquí, home.
5: És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
4: I què busques aquí dalt? Què pots...
5: Busco vida extraterrestre.
4: Escolta, jo crec que si t'agradi buscar, si volen ja et trobaran, que tampoc ets tan petit, A més, bueno, ells rai que segur que la cobertura no els hi falta pas, escolta'm. Escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframont? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump o què? Què tal? Què en diries?
5: Mira, quan sentim la paraula ovni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador que fa els cels. Potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen porta'm davant del teu líder.
4: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color
5: blau. Exacte. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
4: No?
5: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda, el concepte d'Omni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica, s'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret. Això dels ovnis.
4: O sigui, té data, diguem.
5: Sí, té una data. Comença el 24 de juny de 1947. quan un pilot civil nord-americà que es deia Kenneth Arnold va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
4: Caram, i com ho va calcular això? Així a ull?
5: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
4: Però, qui has dit que era aquest senyor? Qui has dit que era? Has dit que era un...
5: Era un pilot.
4: Un pilot d'avió de...
5: Civil, sí.
4: Civil, no era militar.
5: Civil. Però, esclar, després, al cap de 2 setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot això tan mediàtic, saps què va passar?
4: A veure?
5: Roswell. Cas Roswell.
4: Ah!
5: Un granger. Sona. I tant, un
4: els
5: granger.
4: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
5: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
4: L'exèrcit, eh?
5: La mateixa, sí, els mateixos. No, però és que algú se li va anar una mica la pinça, perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant. Ah, van dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
4: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh?
5: Terrible, terrible, perquè a partir d'aquí es va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció, d'un diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul. Era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud. Però, és clar, això, vulguis o no, ven els diaris.
4: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat,
5: exacte,
4: dient era un globus aerostàtic, no?
5: Exacte.
4: S'acostava molt més a la realitat.
5: Però, és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
4: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... hauríem de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
5: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort, hi ha algú que va patinar.
4: No, doncs però aquestes aquí... coses casuals no solen ser, és a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
5: No sé, clar, pensa el context, Guerra Freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
4: Encara que segurament trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
5: Sí, sí,
4: no volem fer enfadar
5: sí.
4: ningú.
5: No és la intenció
4: d'aquest podcast mai, però... Vull dir que fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas... a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions... sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
5: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar.
4: Va haver feina, al darrere?
5: Sí, va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69.
4: Es van eren analitzar... oficials?
5: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
4: De què? D'avistaments?
5: Avistaments.
4: De... 12.000, eh?
5: Sí, sí, sí. Mira, 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió... un globus, un planeta...
4: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
5: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades.
4: Segur que sí, i no només el whisky,
5: segur. Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
4: Ni un,
5: dir, no t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí, que podia ser un avió rus, un satèl·lit, algo que he vist per allà. Doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
4: Déu-n'hi-do.
5: Vale?
4: Déu-n'hi-do.
5: Però és clar, hi van haver-hi casos que ara últimament, a més a més, s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és, per exemple, el cas del Phoenix Lights a Arizona, el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums, doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
4: En formació, no?
5: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales, vale? Van disparar, doncs, unes bengales.
4: El mateix govern?
5: Cars, sí. I les feien volar, suposo, fer proves. Feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. Les càmeres diuen, doncs, que ja els píxels són massa grossos i no es veu bé.
4: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
5: Sí.
4: Clar, si no hi eres i no ho vas veure tu mateix...
5: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004, te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular, que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
4: Sí.
5: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva d'aquest cas.
4: Doncs aquí potser hi ha un filó.
5: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió. O...
4: El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, i és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen,
5: no.
4: es veuen malament, sí. i borrosos, sí. i de lluny, i no? sempre és confús, no?
5: Sí, tot és molt pixelat, tot és Clar. Molt borrós.
4: I mira, jo fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs eren, inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
5: Exacte.
4: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
5: Sí, és curiós, però bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si ja et fossis un mapa n'hi ha a tot el món, Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
4: Ah, sí? Japó no
5: els altres...
4: ho tenia controlat.
5: Sí. Fixa. Japó es veu que hi ha, fins i tot hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No. Són?
4: No.
5: No hi són.
4: Fixa't que no els agrada tant, potser, allà.
5: No.
4: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Si ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, Ja en parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant. De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
5: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
4: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart...
5: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
4: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
5: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta por de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat, que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals, molt petitonets, amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard, i aquests minerals a la Terra només es formen quan hi ha activitat microbiana. Uh-huh. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
6: O sigui que l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
5: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu,
6: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre, diguem.
5: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, els Mars Attacks, Que de fet
6: Deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
7: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Humanets Verds i tot això. I home, imagina't, estàs allà a Sant Antoni de Calonge bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida. Ves a saber
6: què li diu.
7: I la tens al davant i has de quedar bé, més ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
6: A veure.
7: La gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres, tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geogràfica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
6: No és el cas. He estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí, encara.
7: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, perquè són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar, el nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se't relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Uh-huh. O sigui, nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers, que difícilment es repetirà en altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobaries allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
6: No, segurament, tu has començat dient, clar, som catalans, per definició, el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc, no?
7: Home,
5: sí.
7: Evidentment.
6: Perquè segur que ens entenen, sí.
5: M'entiendes?
7: És bàsic, és bàsic.
6: Sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
7: moltes vegades. I ho pots fer extensible per fer un paquetet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca,
6: coses
7: suma antigues. I... Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua.
6: Això.
7: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
6: Tot això ho ha fet ET.
7: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva. Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. Tenim cap a altres continents i també la tenim cap al passat.
6: Hi ha som gent una mica execrables, perquè... vols dir, no?
7: Sí, quan tires enrere la història d'Europa, hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, va passar unes certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? Com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
6: Clar.
7: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis han intentat fer reconstruccions de com realment tenim uns bons sistemes hidràulics, molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
6: O sigui, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí. etcètera, no?
7: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntagar pedres.
5: Sí, també
7: costa. No.
6: Això és un tema... Sí, ben, escolta, no saps mai. Els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa. Sí. Que abans... ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi ha hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi ha hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi? Home. Que sí que hi ha diversos projectes i...
5: Home, i tant. I tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim, sí, divulgador, astrofísic, brutal.
6: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec que està bé. És de justícia dir-ho.
5: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també. Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopis a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure què passa,
6: no?
5: A veure si passa alguna cosa. Això és com no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
6: És molt difícil, eh? Jo crec que no... Complicat.
5: Sí.
6: Perquè, clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament sí. són unes antenes...
5: Unes no? antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celers emeten ones de ràdio. El Sol l'emet. Júpiter emet ràdio. Els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí, doncs van muntar el radiotelescopi de Recibo, sí, a Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja,
6: que sí, malauradament.
5: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
6: Un apunt una mica sí, friqui. El telescopi de Recibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan. Ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi, sí, més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar.
5: És brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de com, quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar, que també sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyor que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
6: Ah, dius, vaja, una exclamació, no? Hosti.
5: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
6: havia de ser propera.
5: Sí, havia de ser bastant propera. Havia de ser bastant propera.
6: O sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi.
5: No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal. I aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu que, per exemple, la qüestió de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, ten en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
6: Quasi res, eh?
5: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
6: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
5: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
6: Està clar.
5: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser clar, no ho voldrien.
6: No
5: potser
6: tots.
5: Es tanquen i no ho diuen.
6: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
5: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
6: I què sortia?
5: No, esclar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Però esclar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
6: És a dir, per poc, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
5: Ah, exacte, però pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta missió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant, vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta missió ara té 100... Si no calculo, si va ser el 1906... 119 anys. És a dir, hem arribat a aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en el nostre
6: galàxia. La distància còsmica és molt poquet.
5: És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar. Ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més doncs, durant amb els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
6: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
5: Ah, exacte. Aquí hi ha el bo.
6: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
7: Home, és un superclàssic. A l'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, Et coincideix el tema de l'àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona

0: d'avions espia, alguns models, he trobat aquí l'U2, l'SR-71, models que per l'època eren molt, molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà, i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'R-51, que, sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha...
1: Veus?
0: M'ha cridat l'atenció.
1: Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo en directe, bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
0: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'alien de Roswell dins de l'àrea 51, que es veia, bueno, es veia una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable, i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
1: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, Pepe Navarro i aquesta gent sucant i pa, sí. Amb aquest tema.
0: Sí, sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA, i uns anys abans també de Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit de coses.
2: Ah, de dibuixos, d'esquemes.
1: Esquemes,
0: senyors molt alt i cases, sí. Molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia
1: del xèrif.
0: He vist això, i diuen, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sabut trobar-hi res, que relacioni amb l'àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no...
1: Ah, jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
0: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje
1: sempre
0: corbata negra, amb unes ulleres de sol...
1: Són en terra morts,
0: sí, sí,
1: o què
0: són? Presenta... Sí, sí. Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. M'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hauria agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
1: Letizia, des d'aquí una abraçada, per cert, si ens escoltes.
0: Sí, tot el respecte.
2: Sí, tot el respecte.
0: Tot el respecte infinit cap a l'Edipus.
2: Ah, exacte.
0: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix, una mica com el... Es pot relacionar també amb l'àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, un controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió OVNI, d'això, doncs si veus un OVNI, apareixerà un... Encara que estiguis, això em fa gràcia, allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'èlit ultrasecret, un uniforme així és bastant poc útil.
1: Sí. Poc pràctic, diguem.
0: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que

0: té la seva part de veritat, però sí que, no sé, agafeu la història d'Argentina i segur que històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, perquè que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet de... Sí. D'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per mica per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
1: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a cert comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap.
2: Mira...
1: Jordi,
2: sí.
1: Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
2: Sí.
1: Però, per exemple, hi ha, i a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager, doncs mira, perquè em sembla que alguna cosa hi ha.
2: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977. Són dues sondes bessones, que es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
1: Uh-huh.
2: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant,
1: o sigui, és el primer objecte humà, no?, que surt, uh-huh, del sistema solar. Això té molt de mèrit.
2: Exacte. El 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar. Pràcticament un dia llum. Això és molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ja quan et poses nerviós, quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
2: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida. Uh-huh. Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
1: No sabia que era d'or.
2: Sí, és d'or, se'n diu el Golden Record.
1: Quin gasto, això?
2: Sí, són dues grosses, si el busqueu per internet allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
1: I amb què el fas doncs, anar? Perquè, clar, on el poses?
2: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap.
1: Mhm. Uh-huh.
2: No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
1: Clar, perquè si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible, jeroglífic, no sé, un ésser extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals sí. té.
2: Però li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que assenyalen, doncs són senyals químiques, algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen. Uh-huh. Ai, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha una altra que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Uh-huh. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola.
1: Uh-huh.
2: Doncs allà, hola, namasté, uh-huh, tot això. 55 idiomes. El català, evidentment, no hi és.
1: Oh,
2: no fos
1: llàstima.
2: Cas, no fos cas. També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare. Per
1: clar,
2: exemple,
1: però tot clar. Això, per una diguem una raça o una espècie de terrestre, pot sonar
2: sí.
1: com un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden
2: orelles,
1: percebre, no? Clar, no ho sabem.
2: Sí, exacte, és molt raro. Mm. Clar, també inclou aquestes instruccions per reproduir-lo assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
1: Està clar.
2: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
1: Segur.
2: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
1: Sí.
2: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Perquè no hi ha imatges, eh? No soy pro.
1: Clar,
2: no hi ha
1: tot
2: cap
1: això,
2: imatge.
1: Tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan un dels que hi va ser al darrere d'això i ell sempre deia que l'únic, diguem, idioma universal sí o sí, o diguem-ne cosmològic, és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de les matemàtiques.
2: Estan fets en aquest sentit.
1: No?
2: Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
1: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
2: Ho ets, perquè...
1: Ho ets, en formes part? Ets
0: bueno,
1: un dels...
0: Bueno, sí. Clar, podria.
1: Supernumerari?
2: Sí, sí.
0: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
2: Ah, jo, estàs en un centre de poder, tu.
0: Sí, sí, bueno. Una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no poden fer millor?
2: O sigui, sí, aquesta, això és... Sí,
0: sí, sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt.
1: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí? Diem.
0: Sí, no sé, la R3, o sigui...
1: Si es Rodalies, es traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
0: Si has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens, o sigui, estàs com a classe dirigent...
1: Hi ha algun dèficit aquí, sí, això també tens raó, és veritat.
0: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses, o sigui, primer, o sigui, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres, el que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. No, en principi, no.
1: No hi havia
0: sempre
1: caigut,
0: poden respirar i tot això, sí.
1: Té sentit, clar.
0: Però hi ha una que m'encanta i... Potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
1: Home, molt bé.
0: Que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de la humanitat van arribar uns...
1: No l'he entès gaire, aquest. Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Sí,
2: jo m'ho imagino rèptils amb una màscara humana o...
1: No ho tinc clar, no ho tinc clar.
0: Té moltes variants, o sigui, hi ha gent... No, són gent, són els nostres, o sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres, no són aliens, òbviament, no sóc tonto, no venen uns cocodrils extraterrestres, són els nostres cocodrils.
1: Ah, els nostres.
0: S'han transformat en humanoides.
1: Ah, no cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
0: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
1: Bueno, són com
0: la nostra,
1: els de la sèrie, no? Els de UB.
2: Sí. Té molt ruixat-ho.
0: Hosti, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
1: A veure,
2: hauria de fer anar...
1: No m'ho pregunto gaire,
2: la temperatura
1: però...
2: de les cases seria clau, perquè si van aquesta temperatura només tindran femelles, no?
0: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. O sigui,
2: a veure.
0: Primer, també hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
2: La hibridació existeix.
0: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils. Podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits. Barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre. Això és com un híbrid. Oh, Però en tot cas, és complicat, perquè...
1: Diguem, no sé com hem anat a parar l'Igre, però està bé.
0: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere, i entremig, diguem que sí, l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant, i és complicat. Hi ha una altra cosa, que aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si, si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada al llenguatge, a la moral i a la planificació. Amb la qual cosa, aquí estem donant una mica de credibilitat a la teoria.
1: Ah,
0: sí, si estem governats per gent amb...
1: Clar.
0: No, no, clar, ni moral, ni moral ni planificació.
1: Clar, llavors, sí. Sí. Donald Trump el estaria tema de la, aquí, diguem.
0: Sí,
1: entenc.
0: Aquí vas... punt a favor dels reptilians.
1: Mini punt, està bastant
0: després,
1: bé, sí.
0: Després hi ha uns temes més socials, els rèptils també són incapaços de viure en estructures jeràrquiques complexes, són bitxos solitaris, territorials, vull dir que, no sé, si et vas mirar la biologia dels rèptils transformada en humanoide, tens moltes coses en compte. Però, clar, he caigut amb una cosa, que Jordi l'apuntava, que és que els rèptils són ectoterms. Ectoterms vol dir que necessiten la temperatura. O sigui, la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors, sí, és una pregunta que...
1: m'ha portat
0: a reflexionar una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però per altra banda, biològicament és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie, però escolta'm, també van contra la humanitat.
0: Tot i porta a pensar que són uns governants.
1: Ja.
0: Sí, sí, tot porta a pensar en uns governants una mica lamentables,
1: yeah,
0: eh? Yeah. Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
1: Tens raó, això quan hi poses el focus una mica, la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer, potser ho farem, eh?
0: O no
1: ho sé, ja ho veurem, És interessant, realment, hi ha molta literatura al respecte.
0: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar. I que,
1: sí, però
0: no li feien cas.
1: Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no el creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari. Escolteu, crec que... ens toca tancar l'edició d'avui, que l'hem dedicat als ovnis, i donar-vos les gràcies, Jordi, per, com sempre, posar els peus a terra.
2: Gràcies a vosaltres.
1: L'Albert, per mirar el cel amb molt de criteri. I Xavi, per recordar-nos que al final els humans, de veritat, sí que som els éssers estranys de tots els que es fan i es desfan. Tot i que després d'escoltar-vos començo a sospitar que algun de vosaltres tres no és exactament d'aquest planeta, eh? I recordeu... com li deia el personatge d'Angola Profunda, Fox Mulder, una mentida, senyor Mulder, s'amaga de manera més convincent entre dues veritats. Això, estimats oients de la Terra no és plana, val per qualsevol àmbit de la vida. O sigui, que compta amb les veritats i, sobretot, amb les mentides que ens hi amaguen els homes de negre. Si us ha agradat, compartiu l'episodi i seguiu-nos a xarxes. Ens retrobem al proper programa amb més preguntes i potser menys respostes. Y potser algún test de ADN galàctic. Fins la propera.
3: Ya hemos visto suficiente, vámonos.
4: De acuerdo. Pero alguien nos está observando desde alguna parte. Hay fuerzas extraterrestres que actúan sin que las percibamos. Estamos solos en el universo, imposible. Si tenemos en cuenta los misterios que nos rodean, los curanderos vudú de Haití, los numerólogos tibetanos de los Apalaches, los misterios sin resolver de... misterios sin resolver. La verdad está ahí fuera.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
2: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, amb aquesta edició que estem fent aquest estiu. Rebeu una salutació de qui us estarà acompanyant, en Josep Casasnovas. Dance into the Light és el sisè àlbum d'estudi en solitari del bateria i cantautor anglès Phil Collins, publicat el 8 d'octubre de 1996 als Estats Units i el 21 d'octubre del mateix any al Regne Unit per Face Value Records. Compta amb vocalistes convidats com Arnold McCullough i Amy Case. Va ser el primer àlbum de Collins que va publicar com a artista solista a temps complet, després d'haver deixat Genesis a principi d'aquell any. Escoltem Phil Collins, Dancing

Coses de la vida és una cançó publicada al 1993 pel músic, cantant i compositor italià Eros Ramazzotti, inclosa en el seu cinquè àlbum, Tutte Storie. La posició més alta del single va ser el número 1 a Bèlgica i tercera a Espanya. La versió original també va ser un gran èxit a Argentina, Xile, Mèxic i Uruguai. La cançó va veure un renaixement internacional a través d'una versió bilingüe d'italià i anglès llançada a finals de 1997 com a duet amb la cantant nord-americana Tina Turner. Escoltem Eros Ramazzotti, Coses de la vida.

Recorda que tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots recuperar el podcast sempre que vulguis. Continuem amb més música. Hello és una cançó composta i interpretada per la cantautora britànica Adele per al seu tercer àlbum d'estudi. Va sortir al mercat el 2015 a través de XLR Recordings i Columbia Records com a senzill principal d'aquest disc. El tema va marcar el retorn a la indústria musical després de 4 anys d'inactivitat. Escoltem Adele, Hello.

Doctor Prats és un grup de fusió musical de Terrassa i el Vallès, creat el 2014. A l'abril de 2016, tot just un any després de treure el primer disc, va fer un segon treball anomenat Ahan Siga, que presenta a la Sala Bikini, i a partir d'aquí fa una gira que els porta per alguns dels escenaris més importants de Catalunya. Escoltem Doctor Prats amb el tema Les nits no moren mai.

Cada setmana, a la sintonia de Ràdio Mollet, arriba el programa Aquell Any, amb èxits i números 1. Continuem amb més música i ho fem amb Age of the Tiger. És una cançó hard rock del grup nord-americà Survivor i pertany a l'àlbum del mateix nom. Va ser escrita a petició de Sylvester Stallone per a la pel·lícula Rocky 3, per Frankie Sullivan i Jim Petherick, i inclosa la banda sonora de la mateixa. Escoltem Age of the Tiger, Survivor.

Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Els aficionats de la selecció espanyola podran seguir avui diumenge la final del Mundial des del parc de Can Mulà, on l'Ajuntament de Mollet instal·larà una pantalla gegant de 9 metres per veure el partit en directe. El pla s'ha fet realitat després de la victòria d'Espanya per 2-0 davant França a la semifinal disputada aquest dimarts, un triomf que dona el bitllet a la final del Mundial. Can Mulà es convertirà així en el punt de trobada dels seguidors de la selecció que podran compartir l'ambient de la gran cita futbolística en un espai obert i amb una pantalla de grans dimensions. I continuem parlant d'esports, perquè el Club Futbol Femení Mollet City, un projecte íntegrament de futbol femení, continua prenent forma. Aquests dies el nou club està immers en la confecció de les plantilles i la confecció de l'estructura esportiva, tot amb l'objectiu de començar a jugar la temporada 2026-2027. El club neix de la mà del Club Futbol Mollet Unió Esportiva, que ha decidit reforçar

El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Després de la pausa, continuem amb la música a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, al programa Aquell Any. Rebeu una salutació de qui us està acompanyant amb aquesta programació d'estiu, en Josep Casasnovas. Blaze of Glory és l'àlbum debut en solitari de Jon Bon Jovi, llançat el juliol de 1990. El senzill del mateix nom, Blaze of Glory, va aconseguir el primer lloc de les llistes al Billboard Hot 100 al setembre de 1990. Més tard va ser guardonat com un Globus d'Or a la millor cançó original i va estar nominat als Premis Oscars a la mateixa categoria. Escoltem Jon Bon Jovi, Blaze of Glory.

Antonio Orozco, l'octubre de 2001, treu a la venda el segon disc, Semilla del Silencio, del qual va fer una reedició en DVD d'un directe a la sala Luz de Gas de Cali i del qual ha venut més de 300.000 còpies. Escoltem a Antonio Orozco, T'esperaré.

Estàs a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, el programa Aquell Any. I recorda, tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar i descarregar-te sempre que vulguis el programa. Just an Illusion és una cançó de 1982 del trio britànic Imagination. És famosa per ser el tema principal de la pel·lícula FX Efectes Mortals. Escoltem Just an Illusion, Imagination.

Bonito és el quart àlbum del grup Jarabe de Palo, que va sortir a la venda l'1 d'agost de 2003. Escoltem aquest èxit dels Jarabe de Palo, Bonito.

Per avui marxem, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, aquí a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, fent un repàs a èxits i números 1. Someday és una power ballad interpretada per la banda de rock canadenc Nick Buck. Va ser llançada com el primer senzill del seu àlbum The Long Road. La cançó va ocupar la primera posició a les llistes de popularitat del Canadà durant 3 setmanes. També va aconseguir una posició número 7 als Estats Units i al 6 al Regne Unit. Marxem amb Someday de Nick Buck. Que tingueu molt bona setmana.

sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

0: comença amb una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a Ullera Ràdio. Sergi i Joan Usson, bon dia.
1: Hola.
2: Molt bones.
0: Què tal? Què tenim d'actualitat?
1: Jo tinc diverses qüestions. Una és per l'Ivan.
2: Ai! Va. Mira que jo no em portava cap, eh?
1: Jo la setmana passada, crec, perquè tinc un cacau de lo que estem fent aquestes últimes setmanes, però entenc que la setmana passada...
2: En episodis anteriors o posteriors...
1: Entenc. L'Ivan va dir que volia mirar From. O que es podia arribar a plantejar mirar From.
0: Sí.
1: I jo li vaig dir, jo de tu esperaria que acabés la sèrie perquè pot ser que sigui sèrie que, bueno, no acabi massa de forma ben rebuda per la seva massa. Uh-huh. Perquè fa la típica pinta que pot passar això. Sense Cine diu que...
2: Ja veuràs el que diu.
1: De cara a la temporada 5, que serà l'última temporada de From...
2: Això està bé.
1: Aquesta no comptarà amb la principal protagonista de la temporada 4.
2: Que és el, la principal protagonista
1: no,
2: o el clar, principal
1: la,
2: protagonista?
1: La, i surt la foto d'un actiu. Jo no puc comentar res perquè no en tinc ni fava de From.
2: El protagonista masculí era el Harold Perrineau.
1: Sí, això ho tenim clar. Però, mira, just m'acaba de sortir Guimet.
2: Veus?
1: Però pot ser un factor que porti a que l'última temporada no estigui gaire ben rebuda per la seva massa. Simplement volia comentar aquesta informació.
2: No, ja t'ho dic, perquè al final de la quarta temporada no ha estat gaire ben rebut per la massa. I jo tinc una...
1: És que se m'ha d'escoltar.
2: Una... No, és que jo escolto els que l'han vist, ves. Una companya...
1: Sense veure-la, imagina't.
2: Una companya de programa ja m'ha comentat que és molt fan d'aquesta sèrie, ja m'ha dit que, bueno, aquesta última temporada els Deus Ex Machina van que volen.
1: Eh? Feia tota la pinta... de ser una sèrie d'aquestes...
2: També t'hi dic, sèrie que pretén ser la nova Perdidos, és el que va fer Perdidos.
1: Ah,
2: vull dir, ho està aconseguint amb que
1: però,
2: amb creus
1: per això
2: ser la nova Perdidos.
1: Que jo m'esperaria que s'acabés per mirar-la. I una altra cosa que diu Sense Cine...
2: Ai.
1: Sobre True Detective.
2: Aquesta
1: sèrie que està molt bé. A tu t'agradaria?
0: Ah, sí?
1: True Detective. Alguna temporada més que d'altres. Són sèries policíaques. Cada temporada és autoinclusiva.
0: Ah, molt bé.
1: Autoinclusiva.
2: Autoconclusiva.
1: Això. Autoinclusiva vol dir que ets, bueno, sobretot t'acceptes molt a tu mateix.
2: I que penses molt wow.
1: T'acceptes molt, ets molt inclusiu amb tu. Temporada 5. Ja està confirmada que serà el 2027. Que serà una investigació a Jamaica Bay i no està confirmat, però es parla que Nicolas Cage pot ser un dels actors protagonistes.
2: Mira.
1: De la cinquena temporada.
0: Molt bé.
1: Amb un nou assassinat i, en conseqüència,
0: I
1: una
0: no
1: nova
0: està?
1: Investigació. Això és HBO, ja em sap greu.
0: Bueno, no passa res.
2: Algun dia has de fer el canvi, Judit.
0: Sí, algun dia el farem.
1: Però, per exemple, l'anterior temporada, la quarta, que la protagonitzava la Judy Foster... està prou bé, les primeres, el primer parell també estan molt bé, estan bé, són temporades guais, una miqueta lentes a nivell d'investigació, perquè tota una temporada per la mateixa investigació,
0: clar,
1: doncs ja us ho podeu arribar a imaginar,
0: però
1: està bé, temporada 5, doncs al forn.
0: Molt bé. Ivan, tu tens actualitat?
2: Jo no tinc res.
0: Jo he començat a mirar... la quarta temporada de Sullivan's Crossing i realment és que és de les millors sèries per
1: baixar,
0: fer baixar... Sí.
1: Sèrie Activia.
0: Sí, sí.
2: Exacte, veus?
0: Sí, per fer baixar la mala llet. Va molt bé, molt bé, la veritat, mireu-la. Doncs avui el que farem és dedicar aquesta secció a fer...
2: Un que va ser d'ells.
0: Això, exacte, perquè l'ha preparat l'Ivan.
2: Així és, com a mi se'm van demanar més d'aquestos, jo he preparat més d'aquestos.
0: I se't demanaran més d'aquestos.
2: Està bé, jo estic encantat de fer aquesta...
1: Concretament cada vegada que no sapiguem de què parlar.
2: Aquesta subsecció a mi m'encanta, rebuscar, fer arqueologia televisiva.
0: Molt
2: no
0: bé.
2: Tant, no tant, perquè això és de fa 20 anys. Però bueno, avui portem una altra, però en principi jo crec que amb aquesta emplenarem, perquè avui parlem de Lo Serrano.
0: És a dir, en aquest cas la centrem en sèries espanyoles, en
2: correcte.
1: És que jo recordo que ho vam parlar amb Lo Serrano, perquè jo vaig dir, home, fins i tot podria sentar-te només en una sèrie, perquè potser ens dona per a gairebé totes les sèries
2: és que no...
1: fer un que se'n va fer bé. I mira, correcte. Tenim, sí. Mare de Déu, seccions que tenim per tot l'any que ve.
0: Per arribar a les 1.000.
2: Ja te dic, jo avui porto dues sèries, no vull fer next coming perquè potser després no ho donem.
1: No, farem
0: no,
1: un...
0: no.
1: Avui ja me n'encarregaré jo que només fem Lo Serrano, tranquil.
0: Avui fem Lo Serrano.
2: Sí, pues escolta, i a banda, també per ambientar-ho tot plegat...
0: Ah, m'has anat posant cançons.
2: He portat una mica el disco La
1: Pereira.
2: Chica de l'habitació del lado de Fran Pereira... Fran Pereira...
1: Fran Perea.
2: Perquè que me lies així d'aquesta...
1: Pereira...
2: És un altre, Pereira.
1: Ai, Pereira.
0: Deixem-ho tranquil.
2: És un altre. Bueno, uns altres, Pereiras, n'hi ha més. Doncs això, va, comencem amb Lo Serrano.

0: Canta-la, canta-la, Lluís,
1: no,
0: està
1: no,
0: bé cantant.
1: No, en antena no puc cantar.
0: No, és que... no cantar... No... Bueno, és igual. Jo falta Fran Pera de forma innecessària quan no tinc res en contra de Fran Pera, realment.
1: Canta bé.
2: Canta molt, canta bé, canta bé, estem d'acord.
1: És a dir, jo no aniria a un concert de Fran Pera.
0: Jo hi ha vegades que a la ràdio canto com ell. I ell ha guanyat diners una mica amb la música.
2: S'ha de reconèixer que aquesta època
0: no canto pitjor que Fran
2: Perea. Aquesta època és dura per Fran Perea.
0: Sí, se va
2: criticar. Jo diria perquè tant com a actor com a cantant, bueno, no despuntava.
0: Jo crec,
2: vale?
0: Que hi va haver un problema de que ell va veure que tenia que era potencialment actor i potencialment cantant, però no tenia potser totes les qualitats per ser actor o per ser cantant. I llavors va fer una mica de tot.
2: També va ser una mena de tècnica de màrqueting de, hòstia, tenim una sèrie que jo crec que ho petarà a Espanya, podríem fer el ganxo de tenir algú que cantés i així, a més d'anuncis durant la sèrie, però... venem discos, hòstia, i totes aquestes coses.
0: Apunta-te-la. Upa Dance, un passo adelante.
2: Sí, sí.
0: També és, això és, aquest t'omple dues seccions. Però Upa Dance també es va fer una miqueta això. Upa Dance en actors i es va acabar fent una gira musical.
1: Yeah.
0: El Rebelde, totes aquestes coses.
2: Jo, Judit, tu manes amb el tema de la música, vale?
1: Sí,
2: tu
1: sí,
2: vés
1: no,
2: tirant
1: no.
2: Les cançons...
1: Tu vés me dient.
2: Segons tu, no. Segons tu me digues, tu creus, hòstia, es portes massa temps fotre la xapa.
1: Jo crec que
0: cada tres, cada dos, tres personatges... Quan, no sé quants personatges hi ha, perquè jo no tinc guió.
2: N'hi ha uns quants, i no són tots.
0: Cada dos, tres o cada dos, jo
1: ficaria
0: una nova sintonia de Fran Pere.
2: Vinga, va, doncs comencem amb el que és el cap de la sèrie, el protagonista absolut, que és Antonio Resines, que interpreta a Diego Serrano, no? Aquella persona, perdó, aquell senyor que encara segueix actuant exactament igual que Diego Serrano en ple 2026, tant a nivell fora de les càmeres com a davant. És la seva qualitat principal, vale?
1: Sí.
2: I, què t'he de dir, a mi m'agrada, em fa gràcia, vale? Com dèiem, quan va començar Lo Serrano, Resines ja era una estrella gràcies a les pel·lícules de directors com Fernando Trueba o Àlex de la Iglesia. Després ha continuat pràcticament sense parar. Exemples, La celda 211, La isla mínima, El orfanato, sèries com Sentimos las molestias, va fer algunes aparicions a 4 estrelles, la sèrie aquesta, Atasco, de Prime Video,
0: també
2: surt, també és el seu company d'escena, diguéssim, el Santi Rodríguez, el
0: plutero. I a La resistencia, també.
2: Correcte, això ho guardo també.
0: Ah, perdona, sí, perdona, és que com que no sé cap on vas.
2: Més coses que ha fet després de Lo Serrano, ha estat el president de l'Acadèmia del Cine Espanyol.
1: Sí, nen.
2: De...
1: Aquí tothom hi arriba.
2: Només va estar un any, eh?
0: Ell ha fet molt cine.
2: Sí, del 2015 al 2016, eh? El 2001 va estar diverses setmanes ingressat per Covid, un estat molt greu, convertir-se en un dels casos més mediàtics de la pandèmia espanyola, eh? Juntament podria recordar, per exemple, amb Jordi Sánchez, que també va ser un dels ben tocats per la pandèmia.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. Jordi Sánchez va estar en coma durant unes, sí. Hòstia, durant unes setmanes no i va sortir de l'hospital, que era un filferro, pràcticament, eh? Estava prim, de veritat, eh? Ho va passar prou malament. Però estem parlant de Lo Serrano i d'Antonio Resines, eh? Ara també Resines, com deia el Sergi, també és un col·laborador estimat del programa La Revuelta, que col·laborador, bueno, apareix una mica quan li surt amb ella una mica. Ve per allí, porta unes samarretes o algo que tira al públic, tot el mundo, sí. Resines!
0: Fa una mica és com la Candela Peña, que em sembla que també té una funció semblant en aquest programa.
2: No, amb aquest no, és amb el del Mar Giró.
1: Ah,
0: bueno, però La Revuelta també de tant en tant jo la vaig veient aparèixer amb aquesta dona.
2: Per tant, aquí hem obviat la pregunta que vam fer durant l'altra secció, que és, estan vetats? Perquè, evidentment, com no treballen a Disney, doncs tampoc, saps? Tampoc hi ha tants casos de... No es vete ningú.
0: Bueno, es pot vetar
1: Bueno, no es vete.
0: El gremi.
1: A Willy Toledo sí que se'l vete.
2: Bueno, sí.
0: Però, vull dir, per això, Hollywood vete a actors i actrius.
2: Pues no estan vetats, vale? Pràcticament ningú d'aquesta sèrie, per no dir que ningú. Per tant, Antonio Resines continua actuant, sí, tot i la seva edat i els problemes que ha anat tenint amb el temps. Doncs sí, segueix actuant i és un dels actors més estimats d'aquest país, se'l podria dir.
0: Em va sorprendre, no us ho he comentat, vaig veure aquest passat cap de setmana Torrente Presidente.
2: Com és?
0: Jo també m'ho pregunto, de fet.
1: Què fas?
0: Bueno, va ser un gest purament d'amor.
2: Molt bé, ostres.
0: I imagina't com és que la vam haver de veure en dos parts, perquè ens vam adormir en un moment.
2: És molt dura, és dura.
0: Crec, si no recordo malament, i em va sorprendre, Antonio Resines no surt. No sé si és que no té gaire bona relació amb Santiago Segura, però és car de canó de sortir en pel·lícules on hi ha...
2: Mira, ara no ho recordo, però si tu t'hi poses segur que hi trobes alguna.
0: Però jo no he vist mai. És la primera pel·lícula que veig de l'univers Torrente.
2: Pues jo te recomano que veguis les primeres, que són les divertides. Després ja...
0: No és un humor que a mi em diverteixi.
2: Bueno, però com ara has de passar per aquestes
0: tessitures... No, I llavors tinc... Em va sorprendre que no sortís a Torrente presidente, perquè surt, evidentment, tot Quisqui.
2: Pues bé, evidentment, continuem, no? Anem amb Belén Rueda, que interpretava a Lucía. Jo crec que és una dels únics personatges que no era una inadaptada, no?, amb aquesta sèrie, perquè la veritat és que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? La sèrie dels cunyats. És probablement la carrera cinematogràfica més prestigiosa d'aquest repartiment. Després de deixar aquesta sèrie, va fer el salt definitiu al cinema. De fet, va deixar la sèrie per això. I durant la sèrie ja va fer pauses en les que no va sortir en uns quants capítols, perquè, per exemple, estava gravant tonteries. Mar adentro, per exemple, no?
1: Hòstia, aquesta és molt bona, eh?
2: Ha treballat amb alguns dels directors més importants d'Espanya, no? Amb Amenábar, amb Maradentro, que dèiem, amb Juan Antonio Bayona o amb Oriol Paulo. Ha estat protagonista de grans èxits del cinema espanyol durant gairebé 2 dècades. Té un Premi Goya a la millor actriu revelació per Maradentro. També ha rebut nombroses nominacions als Goya, als Premis Feroz i als Forqué. Evidentment, sí que continua actuant. I bé, també...
1: Aquest titular m'agrada, eh?
2: M'he deixat el titular, és veritat, d'abans de Resines, representant de Belén Rueda, va passar de ser mare televisiva a la reina del thriller espanyol.
1: I estic totalment d'acord.
2: Sí. Sí, sí, jo també. Per lo... I ara, ojo lo que diré, perquè, clar, per lo casolana que es veia aquesta sèrie, per així dir-ho, sí, tant a nivell d'actuació com a nivell de direcció, no estic parlant de qüestions tècniques, perquè realment per l'època feien una bona feina, en
1: sí,
2: aquest sentit.
1: Sí, sí, sí.
2: No sé on volia anar... Ah, sí, doncs això.
0: Tu
2: sorprèn...
0: Sol, no t'ajudarem gens.
2: Sí, sí, no, sorprèn que d'aquesta sèrie hagin sortit una pedrera tan bona d'actors,
1: sí,
2: no? Com anirem veient. Vinga, va, si vols, passem a la següent secció. Ai, a la següent secció, a la següent cançó, perquè parlem d'aquí el Menda.

0: Increïble.
1: Estem
2: parlant de el gran Fran Perea, gran, com dic, no tant a l'època de Los Serrano, vull dir, Fran Perea ha anat cultivant una carrera tant musical com a nivell d'actor bona. Jo trobo que el Fran Perea actual, jo el respecto molt. I a més me cau molt bé com a persona.
0: Jo no, ni el respecto ni al contrari, però és una persona que ha estat poc cancel·lada, no? O sigui...
2: És que no té per què estar-ho. O sigui, no, jo ja t'he dit, per això t'he dit que és bona persona, perquè sempre que el sento parlar, digo, ole, ole, ole.
0: Sent car de canó de diverses mofes i d'infravalorar-lo, crec que ho ha gestionat molt, eh?
2: Sí, la veritat és que sí. També t'he dit que s'ha sabut reinventar amb els anys.
0: Vull dir, molt bé,
2: i
0: molt
2: aquella
0: bé.
2: Imatge de, doncs això, de cantautor guapete, ha anat amb una guitarra sota el braç, no? Ha anat evolucionant.
0: Però tampoc era un sex symbol, Fran Perea.
2: No. No, i te diré una cosa.
0: Perquè he vist que te cantaves també aquesta cançó. Se supose. La primera ja he contat que te la sabies, però quan he vist que te la deixaves la segona...
1: I la que ve després també, la següent també.
2: Va ser un ídol adolescent que jo crec que no és ser un sex símbol, això.
0: No, però això que no era... No...
2: També t'he dit que era molt evident que aquell noi estava més a prop dels 30 que dels 20, amb aquella sèrie. O sigui,
0: sí,
2: jo...
0: però per exemple...
2: era molt gran aquell noi.
0: No es poden comparar, és igual. Hugo Silva, Mario Casas, John González...
2: Bueno, és d'aquesta cantera.
0: Crec que han sigut més sex symbol que Fran Perea.
1: Sí, hòstia.
2: Perquè ja t'he dit, perquè s'ha sabut reinventar...
0: Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz, tot això ha sigut més sex symbol que Fran Perea.
1: Sí, sí, sí.
2: Bé, com dèiem, va ser un ídol adolescent, eh? Durant l'època de la sèrie va triomfar com a cantant amb la sintonia de la pròpia sèrie, Uno más uno son siete, no? I el disc que va sorgir d'aquesta sèrie, que és La chica de la habitación del lado. Després de Los Serrano, al tanto, ha seguit actuant, a Finlàndia va protagonitzar una sèrie finlandesa policíaca anomenada Costa, amb K, on interpretava un policia espanyol anomenat Andrés i va estar 5 anys fent aquest paper.
0: Quin fred.
2: Sí, déu-n'hi-do, eh? I sabeu per què és conegut a Finlàndia Fran Perea?
0: Per què?
1: Per què?
2: Per Los Serrano. Evidentment, la sèrie va arribar allí subtitulada i va ser un èxit.
1: Ah, oh, sí?
2: Sí, sí. Una cosa fantàstica.
0: Quina cultura més diferent.
1: Sí, no, va dir, no me quadre molt que a Finlàndia els agradi una cosa com
2: aquesta. Bueno, és aquestes coses que, mira, de vegades peguen-li el pelotazo. Per exemple, La que sabetina també és un èxit a Bulgària. Per què? No ho sé. Però a vegades aquestes coses toquen i, mira, toquen molt fort. O Aida a Cuba, no?, per exemple, a més amb tot l'humor que té Aida, que, en fi...
0: Home, bueno, però
1: aquesta,
0: Cuba,
1: sí, jo hosti,
0: però la cultura social de Finlàndia és molt diferent a la que
2: transmet
0: el Serrano.
2: Bé,
0: no hi ha pernil, a Finlàndia no hi ha pernil, la tenen penjats al mons, a Finlàndia al bar.
2: Després d'allunyar-se del paper de Marcos, doncs...
0: No sé què voleu que faig avui.
2: Va desenvolupar més la seva feina com a actor i més, no? Perquè va ser actor de teatre, va ser productor teatral, ha fet cinema, ha fet sèries, continua fent música, de fet va fer un retrobament de Los Serrano fa uns anys i va rellançar algunes de les cançons de La chica de l'habitación del lado refetes. Home. A més, amb Víctor Elías a la producció musical.
0: Molt bé. Bon, aquest
1: toqui aquest... el piano.
2: Sí, molt bé, per cert.
0: Aquest no tinc clar si m'acaba de caure bé.
2: A mi sí, ja parlarem d'ell també. Titular radiofònic, vale? Fran Perea va fugir de l'etiqueta de galant adolescent i avui és un dels grans noms del teatre espanyol.
1: No estic d'acord. No.
0: Qui?
1: Del teatre espanyol.
2: Tampoc hi va estar al teatre.
1: No, home, hòstia, no fotem.
2: Perdó. S'ha cebat el xat GPT, això ho fa de vegades. Sí. Vinga, va, anem amb la seva parella a la sèrie. També era la seva germanastra, aquestes coses. Si no heu vist mai Los Serrano, ara us està explotant el cap. Però la cosa anava així, vale?
1: Sí, sí.
2: La dinàmica de parella de la parella jove de la sèrie era aquesta. Eren dos germans que vivien habitació amb habitació i, bueno, no eren germans biològics, evidentment. O sigui, era una família rejuntada, diguéssim, les filles de la mare i els fills del pare, que s'hi van ajuntar tots en una casa i allí comença la sèrie.
0: Coses que passen.
1: Sí.
2: Verónica Sánchez també va ser una de les grans revelacions d'aquesta sèrie. No va acabar en bones maneres, aquí que es diu, però ja us ho dic jo, no va acabar de bones maneres amb la producció de la sèrie i és l'única membre del repartiment principal que no va tornar a l'últim capítol de la sèrie. Vale? Van tirar unes línies gravades d'Eva des del bany i el Fran Perea estava allí picant que no me dejes entrar, Eva. Així aquesta és l'última aparició d'Eva a la sèrie.
1: Hòstia.
2: Vale? Ha construït una carrera molt sòlida després d'això, no? Ha protagonitzat sèries com L'Embarcadero, Sky Rojo o Àngela, entre d'altres, perquè ara sé que tenia també una per allí, sí, per Mediaset, sí, que ara no controlo molt bé com es diu, alternat drama, thriller i comèdia, i és una de les actrius més respectades de la televisió espanyola. Segur
0: Ja et dic jo que no.
2: Vale. Evidentment, continua actuant.
0: Bueno, a mi no m'agrada, però per gustos colors.
2: Evidentment, va continuar actuant i el títol radiofònic que ens dona és Eva va demostrar que era molt més que la història d'amor amb Marcos. I estic d'acord perquè, sincerament, és una de les coses més descafeinades que té Los Serrano. O sigui, és la pitjor parella... És Eva i Marcos.
0: No s'atreien gens, a més es veia que...
2: A més, es veia, notava que no hi havia cap... Correcte, estic totalment d'acord. O sigui, Alejo Sauras amb Alexandra Jiménez, per exemple, sí, funciona molt millor com a parella, fins i tot el propi Resines amb...
0: Belén Rueda. Ah,
2: amb Belén Rueda. Vull dir, es nota que allò funciona. Sí. O també Núria González amb Antonio Molero. Fiti i...
0: Sí, no, Fitipaldis?
2: Sí. No.
0: Ah.
1: Sí, amb el Fiti.
2: Fiti, i com es deia l'altra, la que era la directora
0: Candela.
2: Del col·le?
0: Candela.
2: Molt bé, Sergi. Sí. Molt bé. Ostres, ara m'ha sorpresa. Ho has dit a voler, no?
0: És a dir... prometo, eh? Prometo que pel meu cap han passat tots els noms femenins d'Espanya. Mira, se m'està fent la pell de gallina. Us ho juro que m'ha passat Carmina, Carmen. M'ha passat de tot i he dit Candela... Perquè
2: pues sí,
0: parlàvem
2: senyor,
0: abans de Candela
2: sí,
0: Penya i m'ha... Ostres.
2: Se'ls deia Candela, sí senyor.
1: Ai, senyor.
2: Vinga, va, tira'm en una altra. Venga, i seguim parlant dels fills.
1: La vida al revés.

0: Bueno, estem fent una bona sessió.
1: Aquesta és de l'època on a la sèrie Fran Perea es lia amb una professora. Això va passar,
0: sí,
1: a Los Serrano.
0: Que no era
1: el Zapataki?
0: El Zapataki.
1: Home, fixa't si tenia sort aquest noi, imagina't.
0: Sí, no, i no s'ho mereixia pas, eh?
1: Bueno, i també parlarem de resines, perquè després de Belén Rueda també va venir una altra, que dius, bueno, a veure, aquest senyor és massa ganyant. Sí.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, parlem de TT. Natàlia Sánchez. Home, també és un dels exemples de actrius infantils que s'ha sabut reinventar superbé.
0: Sí.
1: Ha fet molt teatre, ha fet cinema i ha fet nombroses sèries després de Los Serrano. Uh-huh. Ha destacat especialment, i ara està molt vigent, amb Sueños de Libertad, que és la diària d'Antena 3. Sí. Si no m'equivoco, sí. Potser no és d'Antena 3, la podeu veure també a Disney+. Plus. Si us voleu posar al dia... En fi, aneu tard, eh? És una actriu molt activa de teatre. També aquí a Punto, que ha fet com molta difusió de la seva maternitat a les xarxes socials.
0: Sí.
1: Està casada amb...
0: Marc Clotet.
1: Correcte.
0: I a més, parla superbé el català, l'ha pres per amor, i jo, de fet, el primer dia que la vaig escoltar parlant català vaig dir, hòstia, Natàlia Sánchez és catalana, i llavors vaig buscar i no, és madrilenya. I ha fet una obra de teatre en català i espectacular, eh?
1: A la sèrie era catalana perquè venien de Barcelona, Lucía, amb les seves filles.
0: Sí, jo crec que en aquell moment no parlava català, però...
1: De tant en quan anaven soltant alguna frase,
0: sí.
1: Al final d'alguna frase dient nen... I amb això ja consideraven que el públic entendria que eren catalanes.
0: I bon dia, no?
1: Sí, exacte, allò d'entrar a la cuina. Bon dia! Sí, exacte, exacte. Bé, evidentment, sí, continua actuant, és una actriu molt activa de teatre, com hem dit. La petita TT és avui una de les actrius més solvents de la televisió espanyola.
0: Crec que no és de les més... O sigui, no és de les més solvents, però sí que és de les més visibles.
1: Anem...
0: Dir, Blanca Suárez és més solvent, Natàlia Sánchez és més visible, crec.
1: Anem amb l'hereu una mica de les trames de Fran Perea a la sèrie. Per què dic l'hereu? Evidentment, Natàlia Sánchez també està involucrada amb aquest...
0: Sí.
1: Perquè quan Fran Perea i, ja t'he dit, Natàlia Sánchez van sortir de la sèrie, doncs aquests dos van heredar una mica el seu paper, no? Perquè eren dos germans que també se liaven, que també feien música amb Santa Justa Clan, i em permetreu, però això ha estat una llicència personal no posar cap cançó de Santa Justa Clan en aquesta secció.
0: Et dono les gràcies.
2: Això que era un grup de la sèrie.
1: Els xavals també van fer un grup infantil,
2: no...
1: Que era més electrònica. Perquè tenien un company que era el DVD del grup d'amics, que controlava molt d'informàtica, i amb això ja els guionistes van dir pues també és un crac de la producció musical, mira, perquè
2: molt
1: com
2: bé.
1: Que hi entén, com sap jugar a les camines, pues això. En fi, en tens una altra?
0: Vinga, va. De les...

0: Vinga, va, Víctor Elias.
1: Hem tornat a tenir 17 anys.
0: Sí.
1: En un dia.
0: Ja ho he dit, que és una secció Remember. Avui és Remember, això.
2: Jo estic flipant.
0: Vinga, va, probablement la història més humana del repartiment és la de Víctor Elias. Després de la sèrie va deixar pràcticament la interpretació i es va convertir en músic professional. També és director musical i productor musical, que, com dèiem, va col·laborar amb Fran Perea per rellançar aquest especial 20 anys, no?, de la xica de l'habitació del lado, totes aquestes coses. Ha treballat amb artistes molt importants. Durant la sèrie i posteriorment va tenir una relació amb Natàlia Sánchez, sí. TT, de la que hem parlat abans. És a dir, no només la seva química va traspassar la pantalla i van tenir una relació durant bastants anys fins que van arribar a la vida adulta. Va explicar públicament que va tenir problemes amb les addiccions, però que va aconseguir sortir-se al tanto perquè ara està casat amb la cantant Ana Guerra.
2: Sí, senyor, això ho sabia.
1: I a més, no, això que és, quan es van conèixer no es podien ni veure i que un dia van dir anem a fer una birra o algo per parlar-ho i a partir d'aquell dia... Oh,
2: aquesta parella...
0: Preciós, és preciós aquesta
1: poc,
0: història.
2: S'han casat?
1: Sí, s'ha casat. Es va casar com amb 2 mesos o 3. Sí.
0: Mira,
2: molt bé, enhorabona.
0: No continua actuant, però perquè fa música. Guille va deixar la televisió, va superar les addiccions i avui dirigeix concerts. No sé jo com de faltó és tractar els actors directament amb el seu nom de personatge, que és el que està fent aquí l'amigo GPT.
1: Ja.
0: Però bueno, escolta, anem ràpids perquè anem ràpids amb el repartiment adjunt, per així podríem dir. Parlem d'Antonio Molero, Fiti, és un dels personatges més estimats, ha aparegut a sèries diàries com Amanes para siempre, 5 estrelles, ha fet cine, ha fet teatre i ha fet nombroses sèries, mai ha deixat de treballar i jo tinc la sospita de que s'ha arremoquetat, per així dir-ho.
2: Arremoquetat, per la gent normal, és que s'ha fet transplantament capilar.
0: Vinga, anem a Jesús Bonilla, perquè després de Lo Serrano...
2: És una informació...
0: Que jo dono aquí, perquè a mi em dona la sensació. Jo el veig molt tupit, ara, però bueno, en fi. Després de Lo Serrano, Jesús Bonilla... Tots sabem qui és, Santi, el més garrulo i més ganyant de tots, ha participat en diverses comèdies espanyoles. Jo destacaria Chiringuito de Pepe, que protagonitzava juntament amb Santi Millán.
2: Santi Millán.
1: Sí, sí.
0: Dani Martínez.
2: I el Langui.
0: En fi.
2: Ha
0: de ser últims capítols, això, perquè jo no ho recordo. En els últims anys ha reduït força la seva presència pública i ha optat per una carrera molt més discreta. També deu de ser un senyor gran. Ja semblava molt gran quan estava a la sèrie, però ara està entre els 70 i els 80, diria jo. Alejo Sauras, un dels secundaris més recordats, després de la sèrie va fer al tanto Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar, va ser protagonista d'Estoy vivo, sí, pel qual se'l recorda molt, sí, i amb molt de carinyo,
1: sí,
0: a banda de protagonitzar nombroses sèries més. Evidentment, continua actuant.
2: Estoy vivo?
0: Estoy,
1: sí,
0: vivo.
1: Que era, sí, el de l'Anna Castillo. Era l'Enlace. Que s'acaben enamorant.
2: Però que no
1: estaves
2: parlant de Jesús Bonilla.
1: No, Alejo Saura.
2: Ah, Alejo Saura, grandíssim Alejo Saura. Jo esperava poder dir, me cau molt bé Alejo Saura i m'agrada tot el que fa Alejo Saura.
0: Pues ole, ja ho has pogut dir.
2: Aquest sí que cau.
0: Si mires Lo Serrano, aquí no te cauria gens bé, ja t'ho dic ara. És insuportable.
2: Estoy vivo fa un personatge fantàstic.
1: Sí, sí, sí.
0: I acabem per la que era la seva parella a la sèrie, Alexandra Jiménez, que feia d'Àfrica, i tot i ser un personatge secundari, ha tingut una de les carreres més brillants. Durant la sèrie, ja us dic jo, que la van minusvalorar bastant, de vegades no li donaven tot el protagonista que li podien haver donat per lo bona que era.
1: Estic d'acord.
0: Ha protagonitzat 100 metros, Bajo teràpia i Supernormal.
2: 100 metros és molt bonic amb Dani Rovira, molt bona pel·lícula.
1: Sí.
0: És una de les grans actrius de comèdia d'aquest país i el titular que ens dona és Àfrica és avui una de les reines de la comèdia espanyola.
1: Estic d'acord. Estic d'acord.
2: Molt bé.
0: Vale, i fins aquí.
1: Bueno, molt bé, Núria González, no?
0: És que saps el que passa? Que la Núria González he vist que tenia molt poca informació.
1: Ah, vale.
0: Ha continuat treballant amb regularitat en teatre, cinema i televisió, però és evident que el seu punt més alt va ser quan va fer aquell programa que ara no recordo com es diu, que us en recordeu de Eso es mentira, no? Que posaven com a la gent allí cara a cara amb les seves preguntes i les seves veritats, i bàsicament es va fer molt famosa pel seu paper de terriblement borde que feia amb aquell programa. Llavors és quan va néixer el personatge de la Candela.
2: Fa de dolenta a l'adaptació en sèrie de la saga de Carmen Bola de La novia gitana.
0: És molt bona, Núria González, i és molt divertida a Lo Serrano, i també és un dels pocs personatges que no és una inadaptada absoluta. La qual cosa s'aprecia molt que hi hagi una mica de cordura amb aquell cast, perquè estan tots tarats.
1: Escolta'm, no ens dona temps, però ole la secció, Vull dir, després venir aquí ha tingut la millor carrera, mencions especials, curiositat per tancar la secció...
2: És que ens hagués donat per dos, fins i tot Lo Serrano,
1: Sí,
0: i m'he deixat gent, perquè tu saps qui va aparèixer Lo Serrano també, que a tu també t'agrada molt, Javier Gutiérrez.
1: Ah, sí?
2: Ah, sí?
0: A les últimes 2 temporades era el marit de la Choni. que era la germana del Fiti.
2: Javier Gutiérrez. Recomano, ja que a l'això va en sèrie, recomano una pel·lícula de Javier Gutiérrez que es diu Rondalles.
1: Molt bé.
2: Recomanació doncs... o gairebé obligatòria.
0: Vinga, va, pues
1: ho deixem
0: per...
1: aquí.
0: Correcte, pues vinga, va, que vagi bé. Molt bé.
1: Gràcies, que vagi bé. Fins aquí l'això va en sèrie, l'espai de sèries d'Oulida Ràdio.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La plantilla d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda ha protagonitzat aquesta setmana una nova jornada de mobilitzacions per reclamar avenços en la negociació del conveni del col·lectiu. Coincidint amb la tercera de les 8 jornades de vaga convocades aquest mes de juliol, els treballadors han fet una marxa lenta aquest dimecres des de les instal·lacions de l'empresa fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, on s'han reunit amb l'alcaldessa Mireia Dionisio per exposar-li la situació i demanar el suport de les administracions. Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres a Alstom Santa Perpètua, ha remarcat que la proposta de l'empresa continua sent insuficient.
1: Que propone la dirección de la empresa es insuficiente bajo nuestro punto de vista. Pedimos una plataforma de 31 puntos y donde la empresa nos ofrece solo 4. Entre los puntos más importantes está claro que para nosotros el incremento del IPC, nosotros hablamos de un incremento de un 5% más una cláusula de revisión salarial más un punto. En jornada también queremos una reducción de jornada anual de 32 horas, igual que teníamos hace 14 años, que teníamos 1.688. Queremos una paga extra y una serie de puntos más que tenemos en nuestra plataforma aprobada por toda la plantilla.
0: Mario Pariente ha advertit que si la situació continua encallada i no s'assoleix un acord en les pròximes setmanes, podria veure's compromès el lliurament de les 16 unitats de gran capacitat per a Rodalies que la planta fabrica per encàrrec de la Generalitat de Catalunya i que està prevista entregar abans de finals d'any. I també us informem que la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández Almodóvar, ha visitat aquest dimecres Mollet del Vallès.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Doncs som-hi un dia més, obrim aquesta porta a la solidaritat. Avui acompanyats del Marçal, que ja feia dies que el trobàvem a faltar, i també de la Meri, del Picat Solidari, que ens presentaran. A veure qui és el convidat d'avui.
2: Gràcies, Sabina.
3: Hola.
2: Doncs avui entré a l'Espai Solidari una persona que sap què vol dir treballar per transformar vides i fer que la dignitat deixi de ser un privilegi. Josep Agustí és integrador i educador social, especialitzat en gestió i avaluació de la intervenció per a la transformació social. A més, és un referent en la metodologia Housing First, que avui en parlarem, un enfocament innovador per atendre persones en situació de carrer. Ell, a més de tot això que us he dit, és el director de l'àrea de sense llarisme d'adults. Una trajectòria plena de compromís i acció. Benvingut, Josep.
4: Gràcies, Meri. I Marçal.
3: Hola. Benvingut.
2: Doncs avui a l'Espai Solidari parlarem d'estar en situació de sense llar o situació de carrer, no hi ha diferents maneres de dir-ho. Sembla que el propi terme, no, de sense llar o sense sostre és prou específic, però què implica estar en situació de carrer?
4: Clar. Entenem moltes vegades, no, quan es plantegen la situació de carrer, que m'agrada que digui situació, no? Perquè moltes persones diuen persones sense llar, no? O coses així, i hem d'entendre que és una situació que es dona, no que va implícit amb la persona, no? Llavors, això, entendre que una persona en situació de sense sostre o sense llar no només és dormir al carrer. Uh-huh. Vull dir, també ens trobem que una situació de sense llar seria viure en pisos ocupats, en viure en vivendes massificades, en llocs on no hi ha llum, on no hi ha aigua, en llocs on hi ha llum, hi ha aigua, però no hi ha una calidesa, on no hi ha una seguretat, on hi ha violències, on hi ha... No? És com una situació molt més ampla de lo que potser tenim al cap, no?
2: Ostres, doncs sí, no? Perquè de primeres ens associem directament una persona sense sostre, sense un sostre, no? Mm. Sense una vivenda.
4: Sí, per això també juguem molt amb aquesta cosa, que una cosa és el sostre, és una cosa la que te refugies, i l'altra una llar, on hi ha un caliu, on hi ha un objectiu, on hi ha un motiu per continuar, no?
3: Clar, clar, d'aquesta manera es dispara el munt de persones que tenim en el nostre imaginari, no? De que el sense llar és realment, com deia la Mera, una persona sense casa. Mm-hmm. Ostres.
4: Sí, sí.
2: I sovint també associem aquesta situació amb decisions personals equivocades, no? En tots els teus anys d'intervenció t'has trobat segurament amb moltes persones i diferents perfils. Podries dir-nos si ens trobem davant d'una única situació que ens porta a trobar-nos en situació de carrer, o hi ha molts perfils en els que tu...
4: Clar, vull dir, tornem a lo mateix. Tenim una idea preconcebuda, no, de lo que és una persona que està en situació de sense llar. No? Una persona que va al carrer, que va bruta, que un home, normalment, que consumix alcohol, drogues, i moltes vegades no és així, no? Pesa molt tot el tema aquest mediàtic, el tema de pel·lícules, el tema de... No? De que ens han anat dient una mica al llarg de tot això. Però al final no hi ha un perfil concret. Vull dir, jo crec que hi ha una part molt important, la més gran, a nivell estructural. És a dir, és una problemàtica estructural, és una situació que es dona... Bueno, això ens donaria per molta estona, però pel capitalisme, per, no? Per com està muntada la societat, no? Perquè hi ha rics, hi ha d'haver pobres, l'accés a la vivenda, tot això. Llavors, és que hi ha de tot, vull dir, conec de casos de tot, de gent que ha sigut per decisions pròpies, gent que ha perdut la feina i li ha vingut de manera sobrevinguda, gent que ja ve d'una família desestructurada i l'únic que ha fet ha sigut continuar amb la dinàmica familiar, gent que no té suport. Vull dir, al final són indicadors de risc i factors que si li sumen, no, altres indicadors o altres factors, pot arribar a la situació, no? Però jo crec que el missatge que important és que partim d'una base estructural de polítiques socials, polítiques d'habitatge, i una mica de com està muntat també el sistema social.
2: Clar, perquè ara deies això, no? I una altra de la imatge que podem tenir al cap de les persones sense sostres que estan soles, no? Però ja només amb la primera definició que...

0: ens has fet moltes vegades, no ho és tant, no? Com, clar, com s'arriben a estar aquesta situació de carrer o d'infrahabitatge?
1: Clar, sí que és veritat que moltes vegades torno a repetir que hi ha molts factors i molts indicadors que fan que aquesta persona arribi, però aquesta solitud també arriba molt a través de l'estigma. Jo tinc un problema, arribo a una situació i quan ja arribo a aquesta situació, pensa que ja he provat altres recursos, altres suports. Abans de trobar a mi, no és la primera opció, anar al carrer, no? O anar en una situació d'inseguretat. Llavors, n'hi ha que tenen més sort i tenen més suport i tenen més xarxa i els que no en tenen o per temes d'immigració o per temes del que sigui, pues que se veuen abocats a la situació d'una manera més ràpida. No? En el tema de les dones també ens hi trobem molt, vull dir, arriben més tard a carrer. No? És com que tot i que n'hi ha moltes, es veu molt més tard, perquè és com que utilitzen molts més recursos abans de trobar-se en la situació, no? I potser és aquest sensellarisme invisible que, tot i que hi és, no es veu.
0: I un cop s'està ja en aquesta situació, segueixen tenint xarxes de suport o tenen alguna xarxa de suport?
1: Hi ha de tot. És a dir, ja que sí que tenen una xarxa, però que per diferents motius doncs l'han acabat perdent, no? Ja sigui doncs, a través del consum, o a través de salut mental, o a través de situacions de violència, o de mort de familiars, o del que sigui, i també és veritat que quan s'arriba a la situació de carrer també s'acaba fent una xarxa no del tot beneficiosa per la persona, no? I que això encara fa que entri en un bucle molt més... Com a que quede... Ens trobem això, que nosaltres que treballem amb persones que fa molt temps que han estat en aquesta situació, a nivell d'habilitats socials és algo que hi ha una mancança important. És a dir, el deixar de relacionar-se o el deixar de formar part de la dinàmica social que estem acostumats, els hi costa com tornar a recuperar, no, aquestes habilitats. I els hi costa molt relacionar-se de nou amb una, no, amb una societat, amb la societat en la que estem de manera normal o de la que estem acostumats. No? No sé si t'he respost. No sé si... És a dir, al nivell de xarxes. Llavors sí que és això. Vull dir, a nivell de xarxa, doncs, molts s'acaben enganxant a la xarxa de serveis socials, a la xarxa que està més de beneficència, de necessitats bàsiques, però falten programes.
0: Però no és una xarxa normalitzada.
1: Clar, no es pot generalitzar, però sí, acaben arribant amb una situació de solitud gran, perquè si li sumem el tema estructural, el tema estigma, el tema que té un pes molt important, doncs ja és més complicat. Hi ha gent que sí, vull dir, hi ha gent moltes vegades, ja parlarem més tard del housing, però a la que tenen algo que d'estar orgullosos, el seu principal objectiu és tornar a crear la xarxa que tenien abans. No, és com aquesta pèrdua de no la puc sostenir durant la situació de s'ensenyar.
2: Perquè entre ells no hi ha una relació, ni que sigui als albergs, vull dir, una relació d'empatia entre ells, per dir alguna
1: cosa. Sí, vull dir, al final hi ha relacions, s'acaben generant relacions, però dintre d'aquesta situació, no, són relacions que de cara a la sortida d'aquesta situació no són del tot
0: beneficioses.
1: O a vegades sí, però normalment pues, estan molt relacionades amb el tema del consum, amb el tema de delictiu, no?
0: Clar, a mi ara m'agradaria poder juntar aquesta metodologia amb aquest trencament de l'estigma. Doncs això, no?, ens fa que tenir aquest projecte a la ciutat de Lleida, que s'ha implementat a través de Sant Joan de Déu, ostres, trobo que és com una de les vies per poder-li donar resposta, no? Perquè explica'ns una miqueta en què consisteix el Housing First i penso que llavors potser ho entendrem millor.
1: Sí, el Housing First al final és un projecte que sí que proposa l'Ajuntament de Lleida i que Sant Joan de Déu agafi la gestió. Al final és un projecte per donar l'oportunitat a les persones en situació de carrer d'accedir a un habitatge. No? I que aquest habitatge, no com a premi, no? No com a després de fer uns passos puc accedir a un habitatge, sinó com a dret. És a dir, el primer pas és donar un habitatge. I això ja ens permet treballar, i a la persona ja li permet treballar tots els altres àmbits, no, que vol treballar, no? Molt amb una horitzontalitat, no, per treballar de manera d'acompanyar, perquè al final no deixen de ser persones adultes, no deixen de ser persones que prenen les seves decisions, i el nostre acompanyament està molt basat en lo que elles volen, no? Llavors, hi ha diversos principis que acompanyen aquesta metodologia, a part del dret com a habitatge, que també considero que són molt importants. Diré un parell que crec que són els més rellevants, que no hi ha un límit de temps. Llavors, molts dispositius per a persones en situació de sense llar tenen una temporalitat, no? I que després no es té en compte, moltes vegades, en altres sí, el procés de la pròpia persona, no? I l'altre és el tema de la reducció del dany. Són persones que tenen una patologia mental o que hi ha un consum actiu de tòxics, i el fet de que puguin habitar a casa seva sense que un requisit sigui no es pot consumir, això fa també que l'objectiu del housing first, que és treure la gent d'aquesta situació, es compleixi més, no, que en altres serveis, potser. I també atenem a persones que no m'agrada dir-li gaire aquesta paraula, però s'entén millor, de molt cronificades. És a dir, que sí, han provat moltes coses ja per arribar a housing first. I llavors és això. I parlant amb el tema de l'estigma, i també treballen amb... O sigui, els pisos estan amb comunitats normalitzades. No? Són pisos que estan arreu de la ciutat, que nosaltres pues, lloguem, ja sigui el mercat privat, de l'Agència de l'Habitatge, de l'EMAU, i això, clar, això també ha generat en algun moment algun tipus de conflicte, i la gran majoria d'aquest conflicte ha sigut generat per l'estigma que tenen les comunitats de veïns enfront a això. Nosaltres no anem a la comunitat, mira, posarem una persona que ha patit aquesta situació i ara tal, sinó que només amb les pintes, només amb l'estereotip aquest que tu dius quan te'l trobes pel carrer i tal, la gent ja jutja i ja té por, no? I de seguida, i això dificulta, per una part, dificulta el trencament de l'estigma, però per l'altra és la via. Per trencar-lo, no? I llavors nosaltres fem molta incidència, sobretot a instituts, sobretot a FP, de fer accions per trencar una miqueta amb això. Perquè la pròpia persona que participant del projecte té aquest estigma a dins, ella es creu que és diferent, ella es creu que es mereix tindre aquest estigma, no? I moltes vegades això costa molt i molt i molt de canviar.
2: Segurament s'hauria de fer fins i tot formació a les comunitats de veïns, eh? Perquè...
1: Sí, sí.
2: Perquè si no s'accepta des de la comunitat de veïns, moltes vegades suposo que es dificulta molt la vostra feina.
1: Sí, i després es normalitza molt perquè al final veuen que no hi ha raons de pes, ja. com per... Sí que és veritat que els casos més complexes, pues al final no tenen una rutina molt marcada, no tenen un... No? I van com una mica en contra del ritme al que anem tots nosaltres, no? Però al final és que s'acaba trencant, cau pel seu propi pes, aquesta por, o aquest... que es pot
2: vegades, a priori deu ser allò de que com passa de vegades que vols que les coses passin a fora de casa teva, no? O sí. En un altre poble, en una altra cosa, no? O sigui, estic d'acord, però en un altre lloc,
1: sí.
2: No?
1: I ja és més, ja m'imagino al meu cap el que pot passar, és a dir, no és que hagi passat res, ja. No? I és com...
2: Sí.
1: I això a vegades dificulta, però amb l'estigma tenim una feina tant de cara a la societat, però com de cara a nivell d'educació emocional de cada persona, de sentir-se vàlid i mereixedor de poder optar en un pis o de poder desenvolupar, eh? Estem a nivells forts.
0: Clar, és que al principi ho deies, no? Entre aquestes de les causes estructurals és el capitalisme, no? Que ens fa creure que si no som força de treball que passa pel mercat, no som vàlids. I el fet de tenir accés o tenir això, accés a un habitatge, tenir dret a l'habitatge, que és el que haurien de tenir totes les persones, a vegades és, ostres, de veritat em mereixo això, no? I més associat a tot l'estigma, a que m'agradaria no també puntualitzar en que l'estigma també és les mirades que em fan sentir inferior, no? La caritat aquesta que a vegades, no? Moltes vegades hi ha caritat que és caritat i ja està, és assistencialista, però hi ha vegades que és caritat, però no t'ho gastis amb droga, eh? No? Clar. Aquest, tot aquest...
1: Hem d'educar que tenim, sí. No? Com això, sí, sí, és tot un meló. És tot un meló, això. Però, bueno, poquet a poquet, és a dir, jo crec que a poc a poc se van fent cosetes i la gent cada vegada, com més temps fa que està al pis, se va sentint més vàlida, més segura, més... I això permet que participi més en la societat. Que participi més en la societat fa que es relacioni més gent. Que es relacioni més gent fa que més gent vegi, no?, que no hi ha cap problema. I al final, acceptar que hi ha gent de tot tipus, no?, i que qui sóc jo, qui ets tu, no?, per dir com ha de viure una altra persona, no? Mentre se respecti, evidentment, pues lo bàsic, no?
0: Clar, mentre hi hagi respecte. Ara que apuntaves cap aquí, no? Quins signes diries que vosaltres, des de el servei de Housing First, detecteu que indiquen que una persona està començant a sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat extrema?
1: Pues te'n diria dos. La primera és des de la primera nit que dorm al pis. Vull dir, el simple fet de dormir allí, saber que té una clau, que pot entrar i sortir, que ningú entrarà, això ja trenca de cop amb aquesta, no?, amb aquest sentiment de vulnerabilitat. Ens trobem molts casos de gent que li costa molt adaptar-se al pis, de dormir a ple hivern amb finestres obertes, o de dormir amb la tele posada tota la nit, o de inclús no dormir al llit, no?, com a, de dir, és com a, no, pues que potser fa 10 anys que no... No, i és tot un procés molt llarg. I després hi ha casos que de seguida es fan casa seva, de seguida decoren, de seguida tal, i tenen molta cura, i tenen molta tal, i persones que els costa encara un temps llarg o curt, depèn de qui, de sentir-se seu i no tocar res, no? I de mantenir-ho tot com per si a cas, no? Perquè són persones que han rebut molt, molt rebuig, que, no, que han viscut situacions com a molt, molt traumàtiques i els costa confiar també en tot. Clar. Això, no? Que et vingui un equip i et digui, mira, no, un pis per una quantitat que, de pagament que pots assumir i que només te vindrem a veure, és a dir, només vindrem a veure una vegada a la setmana i ja està. Saps? És com un xoque, això, molt.
0: Clar, i més el que tu dius, no? Sobretot aquella persona que ha passat per molts serveis on els han demanat molts requisits, no?
1: Clar, de repent, normativa, clar.
0: De repent que no et demanin...
1: Clar. I a nivell de la vulnerabilitat, el tema de la reducció del dany. És a dir, una persona que amb consums actius o amb una patologia mental no tractada, el que sigui, si no té un espai segur, no té un espai on sentir-se bé, difícilment podrà reflexionar cap a on vol anar, no? I llavors el pis fa que es puguin plantejar, pues, deixar el consum o reduir-lo o fer un seguiment o fer un tractament, o, no? Però sense això és difícil que ho puguin fer.
2: I durant quant temps estan en aquesta situació, en un pis de Housing First?
1: Els principis diuen que, i nosaltres ho estem aplicant també, que el temps que necessitin.
2: Va.
1: Vull dir, si, lo millor de tot seria que no fos un servei finalista, no? Perquè hi ha gent que tenim de fa 7 o 8 anys que ha fet un procés molt xulo, que inclús té feina, que inclús ha recuperat xarxa, però no hi ha opcions per sortir.
2: Clar, el que t'ha de dir, quan se considera, escolta, surts ja i llavors què passa després, no?
1: Clar, costa. És a dir, si hi hagués opcions reals de sortida, uns quants ja hi haguessin marxat. Què passa? Pues que de moment no se fa tot el possible, no? Pues que si habitatges de protecció oficial, que si hi ha com a reagrupaments, doncs pues que es puguin buscar alguna altra cosa, no? Però no és gaire real.
0: Pues que la situació de l'habitatge és una miqueta irreal ara mateix, no?
1: Sí, llavors jo com una mica amb això de donar-li l'oportunitat, però que no és una situació real. Vull dir, els recordo molt que és una situació que no és comú, que siguin conscients d'això.
0: Jo voldria parlar molt més amb tu, com sempre, com amb tots els nostres convidats. La Sabina se'n riu perquè sempre dic el mateix.
2: La pròxima temporada ens en donarà més temps, segur.
0: Sí, reclamem.
3: La reclamació en cada espai, eh? Vull dir, més temps, sempre.
1: Jo torno quan vulgueu.
0: Això per suposat. Però abans de deixar-te marxar de l'espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real, també el dret a l'habitatge, li fem una pregunta a totes les nostres convidades, que és: com definiries la solidaritat?
1: Com definiria la solidaritat? Per mi la solidaritat és ser conscient del que puc fer pels demés, no? I fer-ho i tenir la possibilitat de fer-ho. No és com, ho barrejo molt amb l'empatia. L'empatia i la solidaritat és com a que va tot junt. Ser conscient de què puc oferir i si ho puc oferir.
0: A mi ja només hem de donar-te gràcies, Josep, per ajudar-nos a entendre millor la realitat d'aquest col·lectiu de persones i la tasca imprescindible que feu des de la intervenció social. Així que gràcies.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

Spring.

Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè, segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.

0: hi ha una força ancestral que ens fa moure'ns. Molts antropòlegs apunten que, d'alguna manera, la portem arrossegant des del dia en què vam deixar de ser nòmades. És com una marca instal·lada al nostre ADN, una veritat incòmoda que ens diu que a l'època anterior a la revolució neolítica érem, en el fons, més feliços. En siguem conscients o no, ens passem tota la vida intentant tornar a aquells dies. Per això viatgem tant, per sanar aquest trauma atàvic.
1: El desig de desplaçar-nos per motius aliens a l'instint de supervivència comença, doncs, quan passem a ser sedentaris. Per molt que a l'eixida intentem posar-hi de la nostra part, mai acabarem d'entendre la complexitat humana. És fascinant i colpidora a parts iguals.
0: Exacte. A diferència de la major part d'espècies animals, viatgem també per descobrir, per buscar respostes, per evadir-nos, per sentir-nos vius i vives. Viatjar és travessar terres desconegudes, però també fronteres interiors. Sobretot això.
1: Des de l'Odissea d'Ulisses, el primer gran mite del viatge, fins a les conquestes contemporànies de l'Everest i de la Lluna, l'ésser humà s'ha mogut per necessitat, per fe, per curiositat, per amor, però també per motius molt menys lluminosos, per cobdícia, per por, per maldat, per conquerir, imposar, espoliar i sotmetre continents sencers. Aquesta és probablement la major ignomínia del passat d'Occident i, malauradament, també del seu present.
0: Doncs sí, ho estem veient. No cal ni dir que la superioritat moral occidental ha deixat una empremta massa gran, massa perversa, en la manera com viatgem, expliquem i interpretem el món. Una altra cosa que estem veient aquests dies, ara que arriben les vacances d'estiu. Turisme de masses, turisme del selfie, folclorització cultural de països exòtics per fer-los més vendibles, viatges solidaris que cauen en la trampa del paternalisme i perpetuen dependències...
1: Quantes maneres de viatjar a tants llocs per no acabar en enlloc. Viatjar també pot ser una fugida elegant per no trobar el que realment busquem. En canvi, hi ha viatges que fem sense moure'ns de casa que ens canvien de dalt a baix, que deixen petjada, no el terra, sinó l'ànima. Quan obrim un llibre, quan ens atrevim a imaginar, a sentir...
0: És que, al capdavall, aquesta és la finalitat del viatge, la mirada nova que guanyem. Marcel Proust deia que el veritable viatge de descobriment no consisteix a buscar nous paisatges, sinó a tenir nous ulls.
1: Viatjant, ens adaptem a nous costums, cultivem noves posicions i actituds desconegudes, nous idiomes, nous valors per la nostra memòria emocional que ens permetin llançar-nos sense por al fracàs. Perquè en cada aventura quotidiana que inaugurem en aixecar-nos, comença una nova trajectòria per descobrir. Un possible canvi naixent sota el foc dels teus somnis, que ja de per si et fa sentir una miqueta més viu, una miqueta més viva.
0: I un altre contemporani de Proust, Cavafis, també va escriure: quan surtis per fer el viatge cap a Ítaca, prega que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences.
1: I la nostra Ítaca sou vosaltres. I aquesta temporada ha estat una odissea meravellosa que ens ha regalat moments i aprenentatges únics. Però ei, que volem que el camí sigui llarguíssim. I la temporada que ve tornarem a salpar mar endins.
0: Sí, sí, sí. Encara no... Hem de viure moltes aventures, no corris tant. Per exemple, hem de començar aquest capítol.
1: Sí, ja tocaria, no? Ja sabeu que al capdavant d'aquesta expedició estem, com sempre, la Mariona Rabassaïrla. Hola, Mariona.
0: Hola, i el Jordi Muñoz Jovell.
1: Doncs ara sí, comencem. I aviam quina biografia viatgent ens portes avui.
0: Doncs el misteri s'acaba aviat. Escolteu, escolteu.

On podríem anar que els anys passessin més lentament? Aixugaments sotmesos a la caducitat del temps, no hi ha cap viatge que pugui alliberar-nos per sempre més de dubtes i temences. I és bo saber-ho sempre abans d'emprendre'l. Més enllà de neguits i entusiasmes, potser el guany dels viatges és l'espai que hi descobrim de nosaltres mateixos i que tal volta hauria restat fosc sense la llum d'aquelles noves rutes. Miquel, Martí i Pol.

L'obsessió humana per viatjar, per desplaçar-nos d'un lloc a l'altre, és tan antiga com la nostra pròpia existència. O més ben dit, és més vella que el anar a peu. Ja ho dèiem al principi. Des que vam sortir de l'Àfrica fa uns 60.000 anys, no hem deixat de moure'ns. Per travessar deserts, mars, muntanyes i continents, per perseguir aliment i refugi, però també per conèixer nous horitzons. Som tafaners de mena. Durant segles, a banda de les preuades cames, utilitzàvem els animals per a les grans distàncies terrestres. Cavalls, mules, bous, camells, llames. Gràcies a la descoberta de la roda, a partir de l'any 3000 abans de Crist, també ho fèiem mitjançant carros i carruatges empesos per aquestes bèsties. Bé, no tothom, només la classe privilegiada que es podia permetre comprar i mantenir els animals i tenir en possessió com a mínim un xofer. Per a la resta de mortals calia desplaçar-se a pota, com tota la vida. Tot va canviar quan, en plena revolució industrial, l'any 1817, el comte Karl von Drais d'Alemanya va inventar la primera màquina de dues rodes coneguda com la màquina corredora o draisiana. Aquest enginy consistia en un quadre de fusta muntat sobre dues rodes i era impulsat per l'usuari empenyent amb els peus contra el terra, sense la necessitat de la tracció animal ni del carbó. L'artefacte era d'allò més rudimentari, però va assentar les bases del futur de la nostra protagonista d'avui, la bicicleta.

A la dècada de 1860, John Kemp Starley va presentar el primer model amb pedals i una cadena de transmissió, la River Safety Bicycle. Aquesta incorporació va ser cabdal perquè l'invent comencés a rodar per no deixar mai de fer-ho. Podríem dir, doncs, que aquesta ha estat probablement l'única cadena que, en comptes d'oprimir-nos, ens ha alliberat. La popularitat d'aquest nou vehicle va créixer tan ràpidament que ja a finals del segle XIX era utilitzat massivament per la població d'Europa i els Estats Units, tot i que també va penetrar més lentament a l'Àsia, sobretot a la Xina. S'havia destapat una autèntica obsessió per les dues rodes que va influir en gairebé tots els aspectes de la vida: l'art, la música, la literatura, la moda i fins i tot el comportament humà. Els registres parroquials d'Anglaterra demostren un marcat increment dels matrimonis entre llogarets distants durant la febre de les bicicletes de la dècada de 1890. Però qui més va beneficiar-se de la seva promesa de mobilitat social van ser les dones. Tant és així que entre el col·lectiu feminista van començar a anomenar-la màquina de llibertat. Mentrestant, pels manuals de comportament femení de l'època, continuava sent considerada un símbol de mala educació i, per culpa de l'esforç obstinat dels poders fàctics, moltes de les ciclistes van ser apedregades. Tanmateix, l'entossudiment d'aquestes pioneres va ser més gran i gràcies a figures com Annie Londonderry, la primera dona en fer la volta al món en bici el 1895, les dones van poder conquerir un terreny que els havia estat vetat. A la Belle Époque, fins i tot, hi havia noies solteres que es queixaven que ja no es podia lligar sense muntar en bici. La sufragista Susan B. Anthony va arribar a dir que la bicicleta ha fet més per l'emancipació de la dona que qualsevol altra cosa al món.

Jocs ens porta una bicicleta que no ho pot fer cap altre vehicle. No és gens estrany que per això molts la considerin un símbol i que com a tal se li acabés dedicant un dia commemoratiu el 19 d'abril. Aquella jornada de 1943, el químic suís Alfred Hoffmann va agafar la bici per anar del seu laboratori a casa després de començar a trobar-se estrany mentre manipulava una substància que estava investigant. Un trajecte de pocs quilòmetres que normalment feia en cotxe, però que a causa de les restriccions de la guerra va haver de fer pedalant. Va ser curt, però quin senyor viatge! Hoffmann el descriu així. Tot guspirejava i refulgia amb llum viva. El món semblava acabat de crear. Tots els meus sentits vibraven en un estat de màxima sensibilitat. Sense saber-ho, el químic acabava de fer el primer viatge de LSD de la història. Dèiem que la bici arriba a llocs que són inaccessibles per a la resta de transports i a Albert Hoffmann, sens dubte, el va dur lluny, molt lluny, a ell i al seu invent, que poc després es convertiria en fetitge del moviment hippie que tanmateix tan va acabar maleint en considerar-lo el causant de la seva degradació a la categoria d'estupefaent. Però estàvem parlant de la bicicleta i la seva contribució a la llibertat. I en aquest aspecte, que Hoffmann ens perdoni, és indiscutible que els granyuts dels 70 van tenir-hi molt a dir. A banda de viatges lisèrgics, també van fer que l'ecologisme calés en la societat moderna. En plena crisi energètica, la necessitat de crear una mobilitat sostenible va convertir la bici en un símbol de desconnexió i contracultura que encara ara perdura gràcies a moviments com el Critical Mass o el cicloturisme espiritual.

Tot i així, no cal ser un hippie per fer de l'anar amb bici un estil de vida, una passió. I és que és versàtil, lleugera, fàcil de mantenir, econòmica, ecològica i tan només addictiva que l'LSD. I a més, Xino Xano ens pot transportar a qualsevol lloc. Com els dies en què érem uns marrecs i només ens importava l'aquí i l'ara. I és que, si com escrivia Rainer Maria Rilke, la veritable pàtria de l'home és la infància, la seva capital bé podria ser la bicicleta. Aquelles tardes d'estiu, d'adrenalina i genolls pelats, conquerint els carrers a tota velocitat, insaciables. Aquelles tardes en què tot era possible i res no ens aturava, emulant la colla d'amics més entranyable i inoblidable del cinema.

Vam acabar la biografia de la bicicleta sense fer l'enèsim homenatge als Goonies, la pel·lícula que tant ens ha fet viatjar a més d'un i d'una. A banda de voltar amb les bicis, eren uns eixelebrats i, com tot equip intrèpid, tenien una missió: trobar el tresor d'or i diamants que havia amagat el malaurat pirata Willy el Borni. El tresor de veritat, tots ho vèiem, no era aquest, sinó l'amistat que va sorgir d'aquella aventura compartida. Per això crec que va marcar tota una generació, perquè aquest, si ens ho proposàvem, també el podíem aconseguir nosaltres. Al capdavall, tan sols es tractava de seguir pedalant.

d'històries iniciàtiques, de noiets sobre rodes a la recerca d'emocions, la pantalla gran i la petita n'és plena, planíssima. Però és una altra pel·li de l'Spielberg la que ens ha deixat la imatge més màgica i icònica d'una bicicleta, E.T. l'extraterrestre. No hi ha dubte que per al director, els dies de bici i roses, com Rilke, són la seva veritable pàtria. I la nostra. Ben mirat, tots i totes tenim emmarcat a la ment el dia que ens vam desprendre de les rodetes i per fi pedalàvem sols sense la supervisió d'un adult, tastant per primera vegada el gust de la llibertat. Aquell dia també vam aprendre el poder que amaga viatjar.

0: viatjant per l'espai fins a Mart, sobrevolant Àfrica, banyant-nos en un hammam turc, entre ecos de l'Antàrtida i fotografies de Xina, per acabar embolcallades pel mantra de les onades oceàniques. Així hem volgut començar aquesta àgora d'avui dedicada als viatges, amb un trajecte musical molt especial per diferents paisatges sonors que ens han transportat en pocs minuts a tants llocs geogràfics i emocionals. Sense oblidar-nos que hi ha altres viatges molt menys plaents, molt lluny dels privilegis d'aquest mal anomenat primer món, que aspiren a trobar una millor qualitat de vida, una esperança o directament la supervivència. Per exemple, el de tantes persones refugiades que emprenen croades on es juguen literalment la vida. Una realitat molt propera que vivim al Mediterrani, sense anar més lluny, i ignorem com tants conflictes humans diaris que ens travessen i ens deshumanitzen. Bé, i fet aquest parèntesi, que ens sembla molt necessari, canviem de terç, perquè estem a l'espai de l'Àgora i ja que volem conversar sobre els viatges, ho volem fer amb la millor companyia. A dues persones apassionades del viatjar, però també d'acompanyar d'altres a viatjar cap endins i cap enfora. Per això hem convidat avui la Lorena Font, antropòloga i guia de viatges des de fa més de 15 anys. Ho fa a través de propostes alternatives i respectuoses amb els indrets i les cultures, tant amb adults com també, últimament, amb infants i joves. Benvinguda, Lorena. Com estàs?
1: Gràcies.
0: I també tenim a la Núria Xiva, coach i experta en autoconeixement, col·laboradora del Despertador, creadora del projecte Encamina't, on ha acompanyat a diferents expedicions a fer el Camino i altres trajectes des d'una proposta que va, com l'eixida, d'endins cap enfora, de despertar l'autolideratge i el benestar de la consciència. Benvinguda, Núria, com estàs?
1: Molt bé, un plaer estar aquí, molta il·lusió i ganes.
0: Per començar, el plaer totalment nostre, que ens acompanyeu, perquè a més sou unes cracs, i segur que totes i tots doncs, aprenem un munt de vosaltres sobre el fet de viatjar, no? Tant cap endins com cap enfora. I per començar, el que volíem també és preguntar-vos què us ha portat a fer del viatge una forma de vida i fins i tot de guanyar-vos la vida.
1: A mi, bueno, m'hi ha portat una mica la meva infància. Tenia la sort de tindre uns pares que als quals els agradava veure món i viatjar. Amb pocs recursos, la motxilla, sense grans expectatives. Era una època sense internet, sense informació. I a través d'aquesta llavor, no, que em van anar deixant, vaig tindre com molt clar que jo quedar-me a Barcelona, no? A lo que és casa meva, se'm feia petita i havia de veure més món. I em fascinava ja des de petita el saber que la realitat, la normalitat, a cada lloc del món era diferent, no? I és una mica el que em va enganxar a viatjar. El descobrir noves maneres, noves realitats, bueno, noves formes, i que la meva normalitat es trencava nyicos, no? En aquestes experiències. I poder-m'hi guanyar la vida, pues, la veritat és que em fa sentir molt afortunada. Des de sempre, la veritat és que he lluitat per això. No, a vegades no ha sigut un camí fàcil perquè no tens una nòmina fixa, no tens una estabilitat econòmica, treballes quan tothom té vacances... Bueno, és una lecció de vida, però fa que jo, quan estigui treballant, realment em senti afortunada.
0: Connectar amb un propòsit, no? Amb alguna cosa...
1: Sí, total, total. I gaudeixo d'això, d'ensenyar, no? De poder ensenyar altres cultures, de poder, l'altre dia ho parlàvem amb el Jordi, de poder fer una mica de coixí cultural entre la gent que ve d'aquí, no? De la nostra cultura, i poder-los mostrar altres cultures amb respecte, amb carinyo, amb no? A que puguin... bueno, almenys la meva idea sempre és a que puguin sentir una mica el que jo sento quan em fascina una quotidianitat estranya la meva, no? Després que la gent hi arribi o no, pues a vegades se puede, ja ves, no?
2: Molt bé, mira, a mi m'acabes de fer molta enveja, Lorena, això de que uns pares ja viatgers que de petita amb la motxilla et portaven per allà. Jo això, de veritat, amb la família no ho vaig poder gaudir de petita, però sí que vaig anar, jo vinc del món de l'escoltisme, Entonces, vaig tenir la sort de poder anar a diversos viatges aquí per Europa a través de l'agrupament Escolta, al que jo anava des de petiteta. I entonces, allà, entre altres viatges que vaig conèixer, que eren per viatges doncs, molt austers, molt senzills, anaves amb la motxilla i poca cosa més, t'estaves 15 dies enmig de la natura, encara que t'anessis a, jo què sé, a Suïssa, a Holanda, vam viatjar a molts llocs, però era molt amb el que hi havia, no? A part amb una comunitat de gent, compartint uns valors, i a mi això, la veritat és que em transformava molt, era com algo que necessitava durant l'any, no? Era com marxar d'acampament, marxar a viatjar amb el grup aquest d'iguals, no? I a partir d'aquí va haver-hi un viatge que va transformar quan jo era ja monitora, que va ser el fer el Camí de Santiago amb un grup de nens. Llavors, aquell grup de nens era un grup de nens especial, podríem dir-ho d'una manera, i de com van començar a l'inici del Camí de Santiago, a el que va passar quan vam caminar junts aquells 100 i escaig quilòmetres que vam recórrer aquell estiu, el grup quan va arribar a Santiago era un altre, no? Llavors jo em vaig quedar amb aquell potencial que tenia el Camí de Santiago i vaig dir, ostres, el que ha aconseguit aquest viatge, que nosaltres com a monitors no hem aconseguit durant tot l'any, què és el que ha passat? No, aquest viatge té alguna cosa ja de per si. I llavors quan jo vaig començar amb tots els temes d'autoconeixement, de lideratge, de començar a facilitar grups, em vaig recordar molt d'aquesta experiència que jo havia viscut amb el meu grup de nanos, de l'agrupament, no? Quan tenia 20 anyets, i vaig dir, diu, això té alguna cosa de potencial, jo provaré de portar un primer grup de persones a veure què passa, però no només caminar el Camí de Santiago, que ja per si té molt de potencial, sinó a part ficar en aquesta mirada d'autoconeixement, no? I la veritat és que ho vaig fer, va tenir molt d'èxit, va ser un abans i un després a la vida de moltes persones, i va ser com, això el meu camí, tirar cap aquí. I a partir d'allà jo també el vaig fer de manera, també amb amics, el vaig anar provant de fer de manera sola, i a partir d'allà doncs, vaig portar molts grups de creixement personal a fer el Camí de Santiago i vaig veure que això em tirava, no? I a part que és que no només el sentia que era per aquí i que era una part molt vocacional, sinó que també la vida m'acompanyava, no? I la gent pues, pagava per això. Així que ajuntaven com els dos factors, no? Dir, no només que la vida et diu, sinó que a part et pots guanyar la vida amb això, així que quina manera més maca de guanyar-te així la vida.
0: Sí, us escolto, no? I esteu parlant això, no? Abans parlaves, Lorena, també, que potser dels elements que ens atreu o que ens mou, no? Que us ha mogut a vosaltres és aquesta part que descobrim, bueno, les dues, no? Ara parlaves, Núria, tu, de l'autoconeixement, de la part de la transformació, però també tant cap endins, d'autoconeixement cap endins, com el coneixement cap enfora, també que permet també trencar creences, mites, descobrir noves realitats, no? Com deies, Lorena, també, que ens enriqueix, no? Que ens enriqueix si estem si ens ho permetem, no? Si estem en aquesta predisposició, no? Aquesta sortida de la cova de Plató, d'alguna forma, del conegut i descobrir i aprendre mentre ens aprenem, no? Noves cultures, noves realitats, nous paisatges. Quins elements diríeu més que fan que ens atregui tant el fet de viatjar?
2: Per mi, viatjar és com fer un reset a la teva vida. És a dir, és trencar la teva monotonia, és deixar de fer el que cada dia estem acostumats a fer, però jo no ho dic només de marxar físicament de casa teva, sinó la part cultural, de que veus una altra cultura, la part també dels hàbits, de dir, doncs avui no m'aixeco a les 9 del matí, sinó que potser m'aixeco a les 5 de la matinada, perquè el sol és quan surt en aquest país. És com canviar els hàbits, canviar tot, i et fa, per mi, la gràcia dels viatges que tu pots seguir, o sigui, tu, evidentment, no deixes la teva vida, no? La segueixes tenint, però la veus des d'un lloc diferent. O sigui, és la perspectiva que agafes quan tu estàs de viatge, almenys els viatges que jo proposo, no? Que són aquesta mirada que el viatge en si, el lloc en si és l'excusa, no és on has d'arribar, és tot el que passarà mentre fas aquest camí, no? Que és com que tens la capacitat del viatge d'agafar aquesta distància emocional o aquesta perspectiva que et permet també fer un viatge cap a la teva pròpia vida. I a mi això és el que em fascina, no? El trencar els hàbits, el veure les coses diferents, el poder això de pensar fora de la caixa, no? Que sempre si no aquí estem amb la rutina i com todos pensando lo mismo, i per mi és aquest poder el que té el sortir.
3: La eixida. Mirant endins per anar enfora.
4: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
7: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. Mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Carla Ramos. Els aficionats de la selecció espanyola podran seguir avui diumenge la final del Mundial des del parc de Can Mulà, on l'Ajuntament de Mollet instal·larà una pantalla gegant de 9 metres per veure el partit en directe. El pla s'ha fet realitat després de la victòria d'Espanya per 2-0 davant França a la semifinal disputada aquest dimarts, un triomf que dona el bitllet a la final del Mundial. Can Mulà es convertirà així en el punt de trobada dels seguidors de la selecció que podran compartir l'ambient de la gran cita futbolística en un espai obert i amb una pantalla de grans dimensions. I continuem parlant d'esports, perquè el Club Futbol Femení Mollet City, un projecte íntegrament de futbol femení, continua prenent forma. Aquests dies el nou club està immers en la confecció de les plantilles i la confecció de l'estructura esportiva, tot amb l'objectiu de començar a jugar la temporada 2026-2027. El club neix de la mà del Club Futbol Mollet Unió Esportiva, que ha decidit reforçar el seu compromís amb el futbol femení mitjançant la creació d'una estructura pròpia exclusivament femenina. Núria Pérez és presidenta del Club Futbol Femení Mollet City.
1: El que hem fet és absorbir tot el femení del Mollet, al qual volem agrair la seva ajuda. I bàsicament és això, agafem tot el gruix, més tota la gent interessada, perquè és un projecte molt, molt atractiu, perquè bàsicament perquè és únic, és un club estructuralment només femení, som independents de qualsevol estructura masculina i això doncs era una mancança que hi havia a Mollet del Vallès, no? Fer una estructura femenina potent.
0: Des de l'organització destacant que aquest nou projecte no només busca resultats esportius, sinó també crear referents per les noves generacions.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 90.

0: Esteve Llop.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
2: No, jo pensava, ara mateix, perquè tinc com experiències diferents. Una és l'experiència personal, on he passat molt de temps seguit viatjant, i llavors aquesta mirada que tu deies, Núria, de sortir de la teva vida i de mirar-te-la de lluny. Jo he viscut a vegades un procés contrari, que és com, bueno, un procés diferent, no contrari, no? Però és com que la teva normalitat és el viatge, no? I al contrari, i lo excepcional és la vida normal, que al final és la família, el lloc que coneixes, que tornes de tant en tant, no? Com per veure que la proporció és inversa, saps? És com que la vida en si és el viatge i després el casa és l'altre, no? Que, bueno, és curiós perquè pensava, hòstia, que diferent, no? També l'experiència que pot ser.
3: És quan entenc, Lore, que també té a veure amb quan una cosa és la rutina, i la rutina és el sortir de la rutina, no?
2: És quan el viatge és la rutina, és l'antirutina.
3: Sí, perquè venia precisament amb això, no? Dius que moltes vegades potser una de les parts que ens atreu del viatge pot ser, amb això del reset que deies, Núria, també el que quan estem en el viatge potser estic més en el permís, en estar sense exigència, però, clar, una exigència que tinc normalment quan estic amb la rutina. I quan el viatge potser és una feina i estic amb la rutina, potser sí que aleshores pot convertir-se, o sigui, no pot estar tant aquesta part el no haver exigència, no?
2: Exacte. La meva experiència és diferent a potser la dels viatgers que jo acompanyo, no? Que potser tenen una experiència en més curt termini, no? I s'emporten una mica més sense ser tan profund, no? Com en els viatges de la Núria, que són més d'introspecció i més de cap a una mirada de creixement personal, sinó que jo em trobo gent molts cops que busca estímuls, no? Conèixer. A vegades també arribo a trobar gent addicta a viatjar, no? A que busca el sello del passaporte. I, bueno,
3: hi ha molts propòsits i formes de viatge diferents.
2: Hi ha molts propòsits.
3: Sí, sí. I allà conviuen, de vegades, en un mateix grup, no? En un mateix grup pots estar acompanyant moltíssima gent amb propòsits tan diferents i pot haver allà una font de conflictes per això, no? Potser només hi ha per això.
2: També,
3: no?
2: També.
4: A mi també hi ha un ingredient que a mi m'encanta els viatges, que és la gestió de la incertesa. També és veritat que si vas amb un guia, no, algú t'acompanya, vas com a millor com més de dir, confio en què passarà. Però sí que és cert que hi ha un punt de dir què em trobaré, amb què em sorprendré, des de nivell cultural, a el que veuré avui, al grup de persones també que em trobaré, perquè si fas un viatge, almenys en grup, és com a veure què serà, què passarà aquí, no? Llavors, tota aquesta gestió de la incertesa per mi també és una gran habilitat que no estem molt acostumats. Abans ho parlàvem, no, tot el tema de les noves tecnologies, de com podem predir ja la vida, no? Com es como todo lo tengo que tener controlado. Y para mí el fet de viatjar es suelto el control, me dejo llevar, yo que sé, abogo a mi creatividad, a perder el control, ¿no? O a comentar que tota aquesta part de gestió de la incertesa, que per mi és tan necessari que ho estem perdent. I el viatge en si ja t'ho porta, això.
3: Em remet tot plegat a que potser tot parteix de la consciència, no, abans? O sigui, perquè moltes vegades, no per agafar un avió i plantar-me a 16 hores de diferència d'aquí, i amb una franja horària molt diferent i amb una cultura que no té res a veure, per això vol dir que pugui estar cultivant un esperit més aventurer.
2: Exacte.
3: O pugui desconnectar o pugui connectar o no, si no és amb què connecto o amb què estic connectada, no? O sigui, la maleta la porto amb mi, allà on vagi, del que jo soc o d'on està, i la meva predisposició, la meva necessitat de control, la meva carència, la meva abundància, si necessito seguir omplint postals, si necessito seguir enviant, o em permeto descobrir-me des d'un altre lloc, no? I aquesta part també, que jo penso que igual que

0: l'internet o la tecnologia pot simbolitzar aquesta velocitat també i aquesta sobreinformació i aquest control i aquesta mirada també una mica com controladora i imperialista, diguéssim, de conquesta sobre els llocs i sobre els territoris, també pot, també el fet de les noves formes de viatjar, no? També, o sigui, cada vegada anem molt més de pressa als llocs i arribem amb un avió, ens plantem un lloc i no hem fet el viatge abans, de predisposició de no sé, d'humilitat també, respecte d'honorar també el territori intern i el territori extern, no? I crec que aquí també ens perdem una part de nosaltres, no? No sé com ho veieu.
1: Sí, jo estic molt d'acord en que, bueno, estem en una societat on tot és molt ràpid, no? I llavors, des d'un viatge a un dol, a qualsevol cosa, no? Te la demanen que sigui així, llavors no arribem preparats al lloc on anem de viatge, no? No arribem realment amb com hauríem d'arribar, no? Totalment. Creuem i ens plantem amb una cultura que és antagònica a la nostra i no ens ha donat temps ni a llegir-nos un llibre de com són, ni a integrar realment que per anar allà ens hem de despojar de coses nostres.
2: Clar, per mi hi ha com un o dos o tres tipus, o sigui, hi ha viatges diferents, no? Hi ha viatges que jo he anat a conèixer llocs i a conèixer la cultura i que això ja pròpiament em transforma perquè és una realitat diferent de la meva i doncs jo ja puc veure la meva vida dient, hòstia, no és la veritat de la meva absoluta, sinó que també em contrasta molt amb el que estic vivint, i és molt guai, no? Després també altres viatges, com per exemple jo el que faig del Camí de Santiago, que no és anar a veure alguna cosa, sinó que hi ha molts dies que estàs caminant i passes per boscos, per poblets, no? Que és un viatge més ja de cap endins, de què t'estàs escoltant tu mentre estàs fent aquest camí com de transició cap a un lloc, no? Entonces, clar, aquí és el que és com, és diferent a el que estem parlant, no? Perquè llavors hi ha aquesta mirada de que tu ets el que de valida és tu que fas cap al teu recorregut als paisatges aquests interiors, no?, que deies aquí, Jordi. Però també hi ha uns altres viatges, que són, per exemple, els viatges que ens porta la vida quan fem un dol, no?, o quan ens fan fora de la feina. Per mi és viure un viatge també, perquè entres en una zona d'incertesa, no saps què fer, canvies el teu dia a dia i a vegades no es tracta d'anar a un lloc diferent, sinó que és tot el que camines mentre estàs fent aquest viatge a la vida, no? I aquesta metàfora a mi com d'aquest viatge, o per exemple el viatge de l'heroi, que és aquesta metàfora que la majoria de les pel·lícules que veiem i que tant ens enganxen, tenen aquesta metàfora de tenir que marxar cap a un lloc desconegut cap a tu, que pot ser físicament i pot ser algo que la vida et porta, no? I com fer tot aquest viatge fins a tornar al mateix lloc on està la teva vida, perquè al final tothom torna, no?, al seu lloc, al seu dia a dia. I com ets, tu has canviat, o sigui, no ha canviat res del teu entorn, però tu sí que canvies. I és aquest potencial que per mi tenen els viatges, de que nada canvia, solo jo canvio i tot canvia, no? I és, això és aquest viatge. Jo a vegades, en una setmana, el que em flipa a mi, per exemple, el Camí de Santiago, és que gent en una setmana pots fer aquesta transformació, que jo a vegades és que ni amb 8 anys de teràpia he aconseguit fer canvis, que potser quan arribo al Camí de Santiago, no, hi ha gent que diu, hòstia, és que deixo la meva parella perquè sé que no m'està portant ja el que m'ha de portar, o canvio de feina, o faré les paus amb el meu pare, o sigui, han passat coses com aquestes de potent, i això és perquè has fet una parada de la teva vida i t'has allunyat i has fet un IS reset que dèiem abans. Ja callo.
0: I superinteressant el que dius, Núria, crec que més jo ho enllaçaria amb que quan parles, per exemple, de l'experiència del Camino, és jo vaig amb aquesta predisposició, amb aquesta intenció, amb aquesta intenció també de posar allà una presència. Que segur que, recuperant el que deia abans també la Lore, també hi ha molta gent que pot creure que això, però també hi ha gent que va amb una predisposició X i una altra que va amb una altra predisposició, que també fa que aquest viatge, per molt que hi hagi, no li porti tant, no? Per molt que estigui tot preparat perquè pugui passar així, o no?, perquè pugui ser així. Igualment és això, no? També si em quedo amb la reflexió, també recollint, i com ja anem tancant, perquè podríem estar fins a infinit, i abans de fer-vos l'última pregunta, em quedo també amb la reflexió de com... Jo em quedo, per exemple, per mi, el viatge més potent que he fet no va ser fora, va ser dins, en teràpia, fa 25 anys. I tornava això que deies, Núria, tornava a Sant Jordi, el mateix Jordi que entrava aparentment físicament a la mateixa casa, però canviava totalment. I allò va ser, i me'n recordo que després vaig decidir a partir d'allà que viuria fora del meu lloc on havia viscut tota la vida, en aquest cas Barcelona, durant molts anys, però i que allò seria molt espectacular. Potser viatjaria per diferents parts del món, però que jo el viatge més gran ja l'havia fet. I viatjant me n'adono que potser moltes vegades estic més en, o podem estar més en el consum, com deies abans, Lore, de recollir quasi, al final, fotos o postals o selfies o conquerir territoris o experiències inclús que no en el fet de conèixer i deixar-nos penetrar per la realitat que hi ha allà i deixar-nos permetre'ns ser vulnerables també a allò, a aquella incertesa, a aquella incomoditat, a aquella realitat que passa, que evidentment, com no és una cultura diferent, segur que t'ha de travessar la incomoditat, no?
2: Clar, a mi ara m'acabes de tocar un tema que el volia treure sí o sí, que és el tema de la incomoditat dels viatges. És els reptes que el viatge et porta, no? En tots els viatges jo m'he trobat sempre en parts que no han funcionat. Recordo una a la Índia que vaig fer, que jo iba com, a ver la Índia, que bonita, colores, sonrises, i jo recordo que m'ha impactat tant la duresa de les coses que vaig veure, estava per a un orfenat. Jo cada dia trucava a ma mare plorant, mama, gràcies per el que m'has donat, gràcies per... Em va fer valorar tant la vida que jo tenia aquí, amb coses que em van xocar tant d'allà, que per mi va ser un viatge molt dur, molt dur de mirar cap endins, de reconèixer, d'agraïment, de saber valorar les coses com les tinc. Vull dir, que a vegades també aquests reptes, aquests obstacles que et posa el viatge, no te'ls trobes en el teu dia a dia perquè ja estem a la zona de confort, i el fet de sortir fora de la zona aquesta i entrar en la zona d'aprenentatge, també poden passar canvis significatius amb tu, no? I per mi és important això, la incomoditat a vegades també que et porten els viatges, i per tant no tenir-ho tot tan sobresegur, no anar amb el viatge tan preparat, perquè també el viatge et pugui sorprendre, no?
0: I d'això també va una mica la vida, no? I crec que el viatge també defineix molt la nostra essència, no? Que està en aquesta condició viatgera, en què anem navegant, com deies abans, Núria, en molts escenaris, no? Que no tenen a veure només amb comprar-me un bitllet per anar a algun lloc o a una destinació, sinó contínuament ens atrapen moltes destinacions, molts viatges que no escollim, no? Com poden ser dolç o com poden ser canvis que estan allà i estem allà, no? Bueno, agrair-vos moltíssim. Ara sí que tancarem aquest espai. Sabem que igualment volem seguir viatjant amb vosaltres. Sabem que us podem trobar en algun moment perquè ens acompanyeu a fer un gran viatge cap endins i cap enfora. Molt agraïdes d'aquest espai. Moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Lore, per aquest espai. Esperem que ho hagueu disfrutat i tant com segur que les persones que ens estan escoltant.
2: Gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Sí, moltes gràcies, Jordi, i que ens trobem viatjant. Fer un viatge
3: cap a allò. Això sí que ha estat un viatge, eh?
0: Sí, un privilegi conversar amb aquestes dues exploradores de la vida. Però has de dir una cosa, Mariona?
3: Quina?
0: Que tinc ganes de seguir viatjant. Com dèiem a Laura, el viatjar també genera addicció, segons com.
3: Totalment. Doncs, si vols seguir, tinc una proposta que t'encantarà. Perquè, sí, perquè què millor que viatjar a través del relat, de la proposta creativa. Ens obre portes a nous mons i, sobretot, a nosaltres. I saps qui és la nostra particular xerpa cultural, no?
0: L'Eli?
3: Exactament. Aviam a on ens convida a viatjar avui amb el seu pretext.

Des de l'antiguitat, la narrativa del viatge ha existit de diverses formes. Si ens referim a la literatura de viatges, l'imaginari col·lectiu rescatarà fàcilment els cèlebres títols de l'autor francès del segle XIX, Jules Verne, com ara 20.000 llegües de viatge submarí, La volta al món en 80 dies o Viatge al centre de la Terra, entre d'altres. Les històries de ciència-ficció d'Isaac Asimov, autor científic estatunidenc d'origen rus del segle XX, i els viatges al·lucinants de científics diminuts dins del cos humà, o bé les aventures de l'intrèpid reporter Tintin, creat pel belga Georges Rémy, més conegut com a Hergé, entre el 1930 i el 1976. Però quin va ser el primer text que va parlar de travessies? Per damunt de tot, la gran referència que trobem és l'Odissea, el poema èpic grec compost per 24 cants atribuït a Homer del segle VIII abans de Crist. El poema narra la tornada a casa, a Ítaca, de l'heroi grec Odisseu, Ulisses en llatí, després de la guerra de Troia. L'impacte d'aquesta obra està relacionat amb la influència que ha exercit en la literatura, la cultura i el pensament occidental. El viatge d'Odisseu és un viatge sobre l'exploració de la condició humana i és crucial per a la comprensió de la mitologia grega. També ha marcat grans personatges arquetípics, convertint Ulisses en l'arquetip d'heroi viatger, mentre que Penélope representa la lleialtat. Són referents universals que han persistit i han influït culturalment sobre els rols de gènere. L'obra també ens ha llegat el terme Odissea per referir-nos a un viatge llarg ple de peripècies, a més de ser objecte d'estudi i d'adaptacions en la literatura, la filosofia, la música i el cinema.

¿Cuántos de vosotros té per costum escriure un diari quan viatja? El viatge de Geria, escrit per una dona al segle IV després de Crist, presumiblement a El Bierzo, està considerat com el primer relat de viatges en el context de la literatura occidental i espanyola, ja que narra de forma personal una travessia amb intencions descriptives i de descobriment. Egeria, una dona gallega benestant, singular, curiosa i decidida, considerada la primera dona viatgera i escriptora hispana, relata la seva peregrinació a Terra Santa, Egipte, Mesopotàmia i Constantinoble en el format de carta, descrivint amb detall els llocs que visita i les experiències que hi viu. El text va ser escrit en llatí vulgar al segle IV després de Crist, com hem comentat, va ser copiat al segle XI per un monjo de l'abadia de Monte Cassino i no va ser descobert fins a finals del segle XIX. El llibre està editat per la Línia de l'Horizonte Ediciones. Amb aquest esperit dels diaris de viatges, i ja saltem a la pantalla, us vull parlar de la pel·lícula de l'any 2004, Diarios de motocicleta, de Walter Salles. Una pel·lícula biogràfica basada en els diaris de viatge del Che Guevara, llavors estudiant de medicina, i el seu amic bioquímic Alberto Granado, que explica el viatge que van dur a terme sobre una motocicleta l'any 1952 partint de Buenos Aires. El que havia de ser un viatge d'aventures per conèixer el continent es converteix en una descoberta que els canviarà la vida. És el descobriment de noves realitats, dels estaments més desfavorables de la societat, el que despertarà en el Che les ganes de lluita per la justícia social. Aquesta road movie, o pel·lícula de carretera, també ens permet parlar d'aquest gènere cinematogràfic que es nodreix del viatge, ja que els personatges principals duen a terme un desplaçament físic que constitueix l'eix central de la trama i que és molt més que un trajecte. És una exploració personal i íntima a través del moviment, on el camí es converteix en catalitzador per l'autodescobriment i la transformació. Diarios de motocicleta es pot veure a Movistar Plus i en obert a runtime.tv,

En el terreny de la ciència-ficció, els viatges en el temps són un tema recurrent amb grans exemples dels anys 80 i 90 que han marcat una generació. Estic pensant en títols com Regreso al futuro, de 1985, Atrapado en el tiempo, de 1993, o 12 monos, del 95. Però jo us vull presentar la pel·lícula Petite Maman, que la directora francesa Céline Sciamma va estrenar el 2021. El film no utilitza els típics elements narratius d'aquest subgènere, malgrat que hi ha un salt en el temps. En aquest cas, admirem el que podríem anomenar un poema cinematogràfic màgic, i com aquesta cinta, breu i senzilla, explora l'amor d'una filla envers la seva mare. Nelly té 8 anys i acaba de perdre la seva àvia. Mentre ajuda els seus pares a buidar la casa on la seva mare va créixer, explora amb intriga el bosc que l'envolta, on la seva mare hi jugava de petita. En aquest bosc, la Nelly coneix una altra nena de la seva mateixa edat i físicament molt semblant a ella. La connexió entre ambdues fa néixer una amistat. Entre jocs i confidències s'adonaran que el seu vincle és tan fort perquè són mare i filla compartint temps, espai i l'edat de 8 anys, creant un conte de fades entre present i passat. Aquest títol es pot mirar a Filmin i a Apple.

I en aquesta línia de fantasia portada a l'extrem, us llanço una pregunta. Us imagineu com seria viatjar dins de les pàgines del vostre llibre preferit? Això és el que fan la Carmen i la Juliet, dues germanes que cauen dins del seu conte preferit, El regne dels vents, convertides en gates. Sirocco i El regne dels vents és una pel·lícula d'animació adreçada a criatures a partir dels 6 anys, del director Benoît Chier. El film ens convida a passejar-nos per la geografia de fantasia d'un regne imaginari que sorgeix de les històries inventades per l'escriptora Agnès, que es desplega en diferents territoris, els quals seran explorats per les dues germanes a la recerca del camí per tornar a casa. Un homenatge als films de l'estudi japonès Ghibli, una celebració de la cura entre les dones, l'amor entre germanes i de la imaginació. La podeu veure a la col·lecció de Pac Màgic, a Filmin i a Pac Màgic On Demand.

Si voleu seguir indagant sobre el fet de viatjar, us recomano el llibre d'Emily Thomas, professora associada de filosofia a la Universitat de Durham, El viaje y su sentido, cuando los filósofos se hicieron nómadas, en traducció de Sílvia Moreno Parrado i editat per Shackleton Books. El llibre explica els viatges de l'autora per Alaska, a la vegada que examina els llocs on la filosofia i els viatges s'han enfrontat entre si. Per exemple, parla sobre el concepte d'alteritat de Montaigne, sobre la manera com John Locke va utilitzar els llibres de viatges per millorar la seva comprensió de la ment humana, sobre el costat fosc dels mapes i com la filosofia pot ensenyar-nos que no són eines acrítiques en la nostra manera de pensar. També reflexiona sobre Henry Thoreau i la naturalesa salvatge i la manera com la filosofia de l'espai va revolucionar el turisme de muntanya, canviant la nostra forma de veure les grans roques. I finalment es pregunta si els viatges espacials afectaran la importància que ens atribuïm a nosaltres mateixos i mateixes com a éssers humans en l'immens univers en què vivim. El llibre està escrit de forma entenedora, senzilla i plena d'exemples i anècdotes.

0: sino equipaje.
1: I ara sí, fins aquí ha arribat aquest viatge per referències artístiques i culturals, que és el pretext. El meu nom és Elisabet Alguacil. Gràcies per ser-hi. Bon camí. Estamos.

Viatgem cada dia, a cada instant, conscientment o inconscient, físicament o amb la imaginació, amb l'avió o amb el cor, amb cotxe o en son, caminant o volant amb el desig, amb bici o dit. Però és veritat, com diu Martí Pol, que de tots els viatges se n'aprèn, si estàs receptiu, si obres la ment i els poros i deixes penetrar-te per segles màgiques desconegudes o aparentment infranquejables. I que en aquesta ruta per la vida que caminem i desfem contínuament, en solitud o en companyia, hi ha el desafiament de trobar-nos, de descobrir-nos, de trobar aquest nou espai meravellós que conforta la nostra soledat a l'altra banda de la parpella. El viatge, des de temps homèrics immemorials, ha estat testimoni de la nostra natura absurda i precària en la lluita de voluntats humanes. Entre la por i la força, morint en la constància, fràgils i ferms, expandint eternament els nostres confins efímers en definir-nos a mar obert, sense lloc concret aparent. I després de l'agonia de la por al buit, trobem l'espai per créixer des de les experiències. Més enllà de la riba dels nostres vedats rutinaris, ens permetrem treure el cap, deixant pas lliure en la nostra expressió. No hi ha viatge més intrèpid i apassionant que el de ser nosaltres i desafiar la por de no ser estimades o directament el de prendre decisions obeint la nostra brúixola interior sense cap bola de vidre que ens marqui el camí. Només el sentir endins el batec, la pulsió de vida, l'impuls de la llibertat, el de l'elecció arrelada en el permís per ser, que ens convida ara sí a emprendre un nou vol, fràgil, autèntic i conscient.

0: sembla que anem tancant, que ja tocaria.
1: Oh, ja s'acaba?
0: Sí.
1: Però falta una cosa, no?
0: Les preguntes finals, per això seguir viatjant.
1: Sí.
0: Vinga, va, arrenco sense més dilacions. Quins són els aprenentatges més destacats dels viatges més significatius que has fet?
1: Què has après de tu?
0: Quin ha estat el viatge més gran que has fet? Què va suposar per tu?
1: A quin lloc de la teva geografia t'agradaria viatjar més sovint?
0: I fins aquí el viatge per l'eixida d'avui.
1: Un trajecte en el qual, com has pogut sentir, ens han acompanyat moltes músiques i que, com sempre, pots recuperar a la playlist que tenim disponible a Spotify, on també pots recuperar altres programes.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Aquí estem i aquí seguirem, transitant noves rutes, noves destinacions que ens porta la vida i que ens impulsen a aprendre.
0: Ens retrobem ben aviat.
1: Molt bon viatge.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
5: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
3: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
6: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
7: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
8: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
9: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cincopinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
10: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
11: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya.
2: Ni mama ni mom.
1: Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni mama ni momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
3: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a aprendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent, també. Llavors estem tranquils, perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si, en canvi, la situació o la persona no és confiable, per tant, no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta... s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que... interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podré aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si em vaig aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és, que sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs, molt tensa, on el fruit serà... baralla segur i els dos acabareu malament o plorant o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar perquè hi diuen frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
1: Hauries de tornar a P5 o...
3: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits sí, quan castiguem. Es fa encara. Sembla mentida, però encara es fa.
1: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta a una persona.
3: Sí, no, la situació, identificant quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, no crear... reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada perquè así estoy seguro. No. Vol dir en que encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut.
1: Posaves un exemple abans de començar la gravació, de que a vegades que tots ho hem fet i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet.
3: I jo també.
1: Totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €. Quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental i tu ho fas. Per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
3: Total.
1: El nen es bloqueja.
3: Clar.
1: O 1,50 €, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. Però home, 1 € i 1 €, 1 més 1... com és que no ho sap?
3: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
1: Se't desmunta tot.
3: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no?, de supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
1: Drama. Jo deia que a mi m'havia passat,
3: sí.
1: Jo ho vaig fet amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
3: Clar.
1: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
3: Clar.
1: Llavors, molt bé, parlem massa, una vegada més.
3: Ja. Una vegada més, i sempre... Que és meravellós, eh? Sí. Utilitzar la vida quotidiana per a això. Però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
1: per
3: sensació...
1: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
3: Clar, jutjant, ni... i llavors anar pel carrer, això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules,
1: sí,
3: no?, que sempre
1: sí.
3: Ho diem. Doncs si tu vas des de realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill, on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat. Simplement la pregunta, i si veus que falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
1: Ja està,
3: sí.
1: Molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
3: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa alguna cosa molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no?, de ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés.
1: Uh-huh.
3: Que si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
1: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem.
3: Clar.
1: És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
3: Amb l'autorrevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu. Què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills.
1: Uh-huh.
3: I això és important, revisar que ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills.
1: Clar.
3: Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
1: Totalment.
3: Llavors, aquest judici, què et desperta a tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant, calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
1: Uh-huh. I si ja hem fet mal amb aquesta mirada, què podem fer?
3: Fem mal sempre. Vull dir, no farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana, el no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Yeah. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdón, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre i la propera vegada com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més, però parlar no des del dogma, no? El des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
1: I això a qualsevol edat d'infants?
3: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li pregues 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
1: I es quedarà
3: igual. O potser, clar, es quedarà igual, o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és l'hora de rentar-se les dents. I jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm-hmm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
1: Molt
3: no?
1: bé. Fantàstic.
3: Clar, llavors, aquí l'humor també ha d'entrar amb sí. la criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes se'n rentar. Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no, del cervell que encara no està desenvolupada i li diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs, on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina bona idea has tingut, sí, però original. Això desgraciadament encara no és així, no? Llavors, mira, si vols, jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un mica, no et ridiculitzo, miro el que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
1: Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
3: Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa, no? A mi m'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa... deixant de banda la culpa cristiana, catòlico-apostòlica, no? Que és per mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, reviso, no és coherent amb els meus valors, jo no vull ser aquest tipus de persona, de mare, és igual del que sigui, i a partir d'això, d'aquest sentiment, ho decideixo fer-ho d'una altra manera. Revisar. La culpa neuròtica el que ens fa ens quedem allà atrapades, no? Et feia, abans quan parlàvem, l'exemple de quan el nostre fill fa alguna cosa que ens desregula completament, no? Que ens fa perdre els papers, doncs el podem sacsejar o li donem una fuetada o li cridem coses que no hem de fer però que a vegades fem. Llavors ens sentim tan malament que llavors reparem anar-nos a l'altre extrem, a la permissivitat o a, pues, hoy comeremos chuches cuando no podemos, hoy...
1: Perquè et sents tan malament que vols compensar.
3: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
1: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
3: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
1: Totalment.
3: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com en parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
1: Així com abans comentàvem d'incorporar la seva opinió o les seves idees respecte a com podem reaccionar davant d'una situació que ens ha desbordat, en el cas de la nostra reacció com a adults, també els hauríem d'incorporar... Escolta, la mare, el pare, a vegades també es desborda. Com t'agradaria que et tractés? Com t'agradaria que reaccionés? O això és un error?
3: Més de com t'agradaria que jo fes les coses, preguntar com et sents quan jo he fet això, no? O què t'ajudaria a tu en aquesta situació, per exemple, amb el tema del bloqueig, no?, dels deures o quan estic a la tenda que vull que sumis, quan això ja ha passat, arriba a casa i pregunta com t'has sentit. I en aquest cas, què t'hagués ajudat que jo fes? No? Preguntar-li des de la seva responsabilitat, des de la seva parcel·la de poder o des de la seva emocionalitat, però que ells no ens han de dir com ho hem de fer. Nosaltres som els adults... Més que res perquè nosaltres tenim aquesta responsabilitat, tota responsabilitat, no, com és, tot gran poder comporta una gran responsabilitat.
1: Exacte.
3: Llavors, els nens no ens han de dir com nosaltres hem d'actuar, però evidentment hem de saber com es senten quan nosaltres actuem d'aquesta manera i saber que, i ells han de saber que a nosaltres ens importa com es senten. Llavors, evidentment, sí, preguntar sempre al com t'has sentit, què haguessis necessitat. I aquí ens donen una informació valiosíssima. També et diria de l'exercici de preguntar-te a tu quan eres petita, quan eres adolescent, quan pensa en un error de la teva vida i què t'hagués ajudat per part d'un referent adult, quina actitud, què t'hagués agradat que et diguessin, com t'hagués agradat que t'acompanyessin. I aquí també ens dona molta informació. No?
1: La clau, molt bé. I en situacions que ja ho veus venir, que hi ha situacions que ja ho veus venir, i que tu ja saps que com passi allò que estàs preveient que passarà i que acaba passant, posàvem abans el cas d'un gerro, estàs saltant, no saltis aquí perquè això li donaràs un cop i caurà, li donaràs un cop i caurà, i passa, no? Li dona un cop, cau. I tu explotes.
3: Explosió, claro.
1: Perquè t'ho he dit 5 vegades que passaria.
3: I la tarda ja gira, ens enfadem, plorem, crits... Important l'anticipació. Si tu ja estàs veient que hi ha alguna cosa que pot passar i es pot prevenir, no? Doncs fes-ho. Si tens un nen de 3-4 anys, està saltant a casa i hi ha un gerro que t'agrada molt o que és molt car o el que sigui, doncs treu-lo d'allà. Treu el gerro, no? I ja està. I treu-lo d'allà. A vegades no podem treure tot a la casa, no? I també volem que els nens aprenguin a relacionar-se amb l'entorn perquè siguin curosos. Bueno, jo et diria que les indicacions en positiu, diguem el que sí que pot fer. Per exemple, si jo no vull que saltis al costat del gerro i aquest gerro no es pot moure, doncs et dic, recorda que juguem d'aquest lloc a aquest lloc, no? I jo t'estic posant un límit, te l'estic marcat. No t'estic dient el que no vull que facis, perquè quan tu dius no vull que facis això, el cervell el no ho identifica. No penses en un elefante rosa. Claro, pum, no saltis al costat del gerro. Pues el nen de seguida es veu amb ell saltant i els químics que genera el cervell són tots aquells que tenen relació amb saltar al costat d'un gerro. Doncs jo aquí et donaré les indicacions de hem de jugar d'aquesta part del menjador fins a la tauleta, m'invento. Vale. Si jo ho dic i això no es fa, llavors revisarem. Què has entès del límit? Preguntarem, no diem ho has entès i que ens diguin sí o no, sinó què has entès d'això que t'he dit i deixem que el nen ens ho digui. Vale. I després ho podem dir, la conseqüència o l'enfoc en solucions serà i què farem si això no passa. Doncs potser hem de deixar de jugar al menjador i hem de fer una altra cosa. El problema és que parlem massa, repetim, explotem, però mai hi ha el com si ho hauríem de fer. I això és importantíssim, perquè recordem que educar és acompanyar i donar eines de vida. I si jo només dic això no, això no, això no, i mai dic com si, no hi ha aprenentatge.
1: L'altre dia veia per xarxes una noia que explicava el cauràs, no vagis per dir que cauràs, que si tu li estàs donant constantment el missatge de cauràs, és evident que caurà.
3: Clar, i si és perillós no li deixis fer. I, caurà, i no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un.
1: Total.
3: Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. vés amb compte, o camina lent, no? Indicacions dels que si volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego, no?
1: Si t'ho havia dit.
3: Claro.
1: Ho veus que t'ho
3: havia dit? I a més és que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Sí. Llavors, si hi ha algo perillós, no li deixem fer. Si hi ha algo que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida, pues quan ho passi, li diem, primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No? Sí. I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
1: No, no, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca, a nivell de responsabilitat.
3: Tu com a adult saps. Clar. Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i no? I això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
1: Sí, clar.
3: I sempre hi ha hagut error, o potser un gran descobriment ve d'un gran error. La meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error. Mm. Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
1: O intentar, això, preveure... L'altre també veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla, treu la bossa de natació. Mm. Avui has tingut natació, treu la bossa. Mm. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa,
3: clar,
1: que ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li, és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
3: Clar.
1: Llavors, segurament, aquell dia, quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
3: Va haver un gran aprenentatge.
1: Exacte.
3: Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
1: Sort.
3: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que lo flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira, això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, no, que li farà vergonya. I li vaig dir, és que això és crear autorresponsabilitat, saber que les coses... Bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
1: Sí.
3: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre que no ha nacido para ser servido, no?
1: Correcte.
3: Llavors, les meves coses tindran conseqüències,
1: totes
3: els meus
1: les
3: actes.
1: Les accions tenen conseqüències.
3: Clar, i quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòsties, he passat vergonya, jo, em sap greu.
1: Clar.
3: Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors, no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
1: Sí.
3: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu. O sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Doncs pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami. No, no, clar que no. I jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui.
1: Sí.
3: No és... alimentar el nostre ego.
1: Total.
3: És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, que pesada. Vale, pues,
1: ja està.
3: Ja està.
1: Em dono per assabentada que ho has entès.
3: Perfecte, i si necessites res més, estic aquí.
1: Ja està.
3: I ja està. I si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis en recordar-te.
1: Mm-hmm.
3: O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. Amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
1: Moment de reflexió, moment d'exercici.
3: Vinga.
1: Cindy, què ens planteja?
3: Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontàni,
1: sí,
3: no?, d'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
1: Vinga.
3: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no? I canviar... Bueno, primer respira, no? I torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa. I substitueix el que has fet per dos preguntes, que és què t'està passant, no? Què està passant en tu perquè hagis fet això, perquè ho fa, i què et passa? Per què ho fa i què et passa? No? Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa, i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara? No? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Llavors, l'exercici seria una miqueta aquest.
1: No, no tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol de Ni mama ni momo.
3: Que vagi molt bé.
1: Aprenent. Sí.

0: Bon dia, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La plantilla d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda ha protagonitzat aquesta setmana una nova jornada de mobilitzacions per reclamar avenços a la negociació del conveni del col·lectiu. Coincidint amb la tercera de les 8 jornades de vaga convocades aquest mes de juliol, els treballadors han fet una marxa lenta aquest dimecres des de les instal·lacions de l'empresa fins a l'Ajuntament de Mollet del Vallès, on s'han reunit amb l'alcaldessa Mireia Dionisio per exposar-li la situació i demanar el suport de les administracions. Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres a Alstom Santa Perpètua, ha remarcat que la proposta de l'empresa continua sent insuficient.
1: Lo que propone la dirección de la empresa es insuficiente bajo nuestro punto de vista. Pedimos una plataforma de 31 puntos y donde la empresa nos ofrece solo 4. Entre los puntos más importantes está claro que para nosotros el incremento del IPC, nosotros hablamos de un incremento de un 5% más una cláusula de revisión salarial más un punto. En jornada también queremos una reducción de jornada anual de 32 horas, igual que teníamos hace 14 años, que teníamos 1.688. Queremos una paga extra y una serie de puntos más que tenemos en nuestra plataforma aprobada por toda la plantilla.
0: Mario Pariente ha advertit que si la situació continua encallada i no s'assoleix un acord en les pròximes setmanes, podria veure's compromès el lliurament de les 16 unitats de gran capacitat per a Rodalies que la planta fabrica per encàrrec de la Generalitat de Catalunya i que està prevista entregar abans de finals d'any. I també us informem que la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sonia Hernández Almodóvar, ha visitat aquest dimecres Mollet del Vallès en una jornada institucional centrada en el patrimoni cultural i la tasca del Museu Abelló. La visita ha servit per posar en valor la feina de recerca i divulgació que desenvolupa l'equipament coincident amb l'exposició titulada Reconstruint les galeries del MAU. La consellera de la mà de l'alcaldessa Mireia Dionisio i la directora del Museu Pepa Ventura han visitat l'exposició centrada en les galeries del MAU, una mostra que recupera la història d'un dels espais més influents de l'art català del segle XX.

El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

0: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de fragilitat i per fer-ho que millor que amb el geriatre i director de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet, a l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Joan Solà.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Doctor Joan Solà, benvingut al Fem Salut. No és la primera vegada que ens trobem en aquests micròfons.
2: No, ja no. Som habituals amb aquestes tertúlies.
0: Sí, perquè això és el que anem a fer, parlar de fragilitat. De fet, pensar, dic, ara fent servir allò persones vulnerables, fragilitat, expliquem una miqueta allò, què vol dir això, no? Sí. Jo, quan som fràgils, de fet, des que naixem, podríem dir que som fràgils, no?
2: Bueno, mira, a partir dels 30 i alguna cosa d'anys,
0: sí,
2: el nostre cos comença a envellir. Entre cometes, Anem sí, molt lentament, el que passa que això no es manifesta fins a edats més avançades.
0: Després hi ha un tobogán.
2: Aleshores hi ha un tobogán, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, la fragilitat és una mica inherent associada a l'envelliment. A partir dels 75 anys ja es considera que les persones tenim algun grau de fragilitat. Està clar, doncs, que hi ha persones que arriben amb edats avançades molt bé, sense cap alteració significativa, però és veritat que hi ha persones, doncs, que inclús amb menys anys, si tenen segons quin tipus de malalties cròniques o oncològiques, doncs ja adquireixen un grau de fragilitat.
0: I llavors, quan parlem de fragilitat, és perquè diem, ai, és més fàcil que se't trenqui un os, sí, és més fàcil que t'ofeguis, és més fàcil que... No?
2: Mira, la fragilitat és... Podríem definir-la de moltes maneres, però jo diria, per fer un tenedor, que és quan et vas fent gran, doncs el grau de reserva que et queda al cos per fer front a algun tipus de malaltia o algun tipus de, doncs, d'injúria, una caiguda, un accident, no? És la reserva que té el teu cos. Conforme et vas fent anys gran, doncs vas perdent aquesta reserva. Jo a vegades explico que és com una llibreta d'estalvis, no? Que vas traient, clar, doncs, si un dia et ve un pagament així sobtat, doncs, per exemple, una fractura de fèmur, doncs aleshores tens dificultats. I aleshores el teu cos té més dificultats, doncs, per reaccionar, doncs, enfront les malalties o qualsevol problema que puguis tenir. Seria el grau de reserva.
0: És a dir, que amb aquest exemple que ens ha posat es tractaria d'anar ficant allò calarons, no? Allò, anar ficant benzina, sí, no? Una mica de reserva, sí, al nostre cos per fer, sí, front a aquesta etapa, no?
2: Sí, això és un concepte que m'agradaria,
0: sí, desenvolupar,
2: doncs, desenvolupar, sí, amb el sentit de que entenem, doncs, que una persona gran, una persona amb malaltia crònica, doncs, és fràgil i es va fent fràgil, és més vulnerable a qualsevol cosa, no? Però també és veritat, de cara, hi ha dos conceptes, un que la fragilitat és prevenible, en part, i potencialment podem tractar-la. No dic revertir-la al 100%, però podem, fent determinades coses, doncs,

0: millorar-la. De fet, la fragilitat va molt relacionada amb la força muscular.
1: Sí, sí, ara es parla molt allò de través de força, eh?
0: Sí, sí. Aleshores, doncs, fins i tot, doncs, ara ja tenim escales o proves executives, que diem, senzilles, com pot ser apretar un dinamòmetre, la força de la mà, sí, la velocitat de la marxa. Tenim unes escales, l'SPBB, que ara estem posant en marxa el socio i que fem sistemàticament a les persones.
1: I què és això?
0: Això és una escala que mesura la força, la velocitat de la marxa i com t'aixeques d'una cadira. No és el mateix aixecar-se de la cadira, doncs, recolzant els braços, que aixecar-te directament. Per això et diu, doncs, la força que tens a la musculatura del tren inferior, de les cames. Totes aquestes coses les mesurem amb un cronòmetre i això tenim unes escales que ens donen un grau de fragilitat. En base a aquest grau de fragilitat, ara, doncs, especialment a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, això és un projecte que lidera a la Marta Pascasio, que és la nostra referent, diguem-ne, responsable de rehabilitació, doncs hem fet un programa que, en funció d'aquestes proves, apliquem un tipus d'exercicis o uns altres, un tipus d'intervenció de rehabilitador o de fisioteràpia, doncs, o un altre, no? Amb la idea de que cada vegada això es té que individualitzar més i aconseguir, diguem-ne, la màxima millora, tornar a posar a la llibreta d'estalvis, tornar a posar una mica. I aleshores això, bueno, és una de les coses, doncs, que la fragilitat, està clar, ho hem parlat amb altres intervencions.
1: De vegades jo penso, home, també hem d'assumir que fer-se gran, no?, que també és un valor, sí, no? I sembla que ningú es vol fer gran, però la primera cosa que hauríem de fer seria assumir-ho, que ens fem grans. I també ja l'ha dit allò de si ens fem grans potser malament, perquè comencen a haver-hi, doncs, això, patologies associades a aquest envelliment, però si no et fas gran, malament.
0: Està clar, està clar, eh? Vull dir que hauríem d'assumir tots, cosa que pels mitjans de comunicació, els inputs que ens arriben a les redes socials, tothom prenent suplements i tothom fent-se coses, sembla que si prens omega 3 ja seràs invencible, no?
1: Sí, sí, són finits, eh? L'ésser humà ara per ara són finits.
0: I envellim. L'envelliment a què està condicionat? Clar, abans l'edat mitja, com hem comentat altres vegades, ha augmentat molt. Hi ha una població que arriba fins a edats avançades. Això dona temps a que et facis més fràgil. Doncs hi ha un component, diguem-ne, hi ha diversos components. Primer, si tens o no una malaltia, si has tingut o no un accident, has tingut alguna cosa, això et condiciona la teva evolució, la teva fragilitat. També depèn de l'estil de vida que portis. Si tu ets una persona, doncs, que et cuides, tens una alimentació sana, que no vol dir espartana, però sana, fas un exercici moderat de manera continuada i et cuides, doncs, evidentment, això ajuda a retreçar aquesta fragilitat. I després està clar que tots tenim un component genètic. Veus gent relativament jove que cronològicament té una edat, però biològicament en té una altra, i veus gent molt envellida. I en canvi, al revés, veus gent molt gran, que dius, bueno, aquesta persona té un grau de fragilitat, perquè, com dèiem, des dels 75 anys ja el nostre cos, de manera
1: natural,
0: doncs, va patint una sèrie de canvis, però que, en canvi, té una fragilitat moderada, no? I té una edat biològica, doncs, que li permet fer front a gastos, a malalties, a una caiguda, a una sèrie de coses, no?
1: Estem parlant molt de la part física, no sé si també a nivell de la part psíquica, també això...
0: Sí, doncs, evidentment tot l'organisme va patint uns canvis, no? Jo, una mica per experiència, el que diria és que hi ha dues maneres d'envellir. Ho veig molt, sobretot això ho veiem molt a l'àmbit de les residències. Que he tingut la sort d'estar treballant durant... I estic treballant a les residències. Les residències són una escola de vida. I aleshores, perquè tu, bueno, interacciones amb moltes persones, reculls en molts casos les seves experiències. Llavors jo diria que hi ha dos grans grups. El que envelleix i ho accepta,
1: Sí, el tema que deien de l'acceptació. Sí.
0: I cognitivament es manté actiu, s'adapta al que pot fer i té interès doncs, per relacionar-se, per mantenir una certa activitat intel·lectual. Això seria un grup. Aquest envelleix millor. En canvi, la persona que no accepta això i que sempre està buscant una recuperació que no arribarà mai, entra moltes vegades també en una situació d'insatisfacció vital que fa que a vegades s'aïlli socialment, que participi menys a les activitats i
1: de
0: que es mogui menys.
1: Fins i tot, no? I de depressió, no? Perquè sempre parlem de la depressió, sembla que ha de ser en una època activa. I també hi ha molta gent gran que té depressions.
0: Hi ha un percentatge
1: no?
0: molt elevat de depressió entre la gent gran. Moltes vegades no diagnosticada. Clar, si tu tens una depressió, et mous menys. Què dèiem abans? Que la fragilitat va molt lligada a la musculatura. Si tu camines, fas, et relaciones, tot això et manté una activitat, una massa muscular acceptablement bona. Si tu et quedes tot el dia pensant en los tiempos pasados, en un silló, s'atrofia la musculatura molt més que el que et correspondria per l'edat. Vull dir que realment la part emocional, la part cognitiva, té molt de veure. Està clar que la persona som, doncs, la part física, la part emocional, la part espiritual, i per estar, diguem-ne, en harmonia i arribar a una edat avançada, doncs, amb unes bones condicions, té que haver-hi un equilibri entre tot. No? I això, doncs, moltes vegades és molt difícil.
1: Sí, clar, explicat sembla molt fàcil, però fer-ho no és tan fàcil.
0: No és tan fàcil, no? I estem influenciats per les redes socials, per moltes coses, però no és la realitat que veiem cada dia a l'Hospital d'Atenció Intermèdia o a l'Hospital d'Aguts, no? I, bueno, lamentablement hi ha situacions que afecten molt a les persones i molt complexes. Dèiem l'altre dia amb els companys, no?, que fem sessions, doncs que cada vegada, a la part aquesta de l'envelliment, cada vegada ens trobem en situacions més complexes a nivell clínic, perquè tu abans, si vivies menys anys, acumulaves menys malalties. Ara, les persones arribem a més anys però amb més malalties. Més medicaments. Estem posant en marxa amb la direcció assistencial i amb la cap de farmàcia i amb els companys d'atenció primària, doncs un programa també de... ja fa temps, però ara cada vegada és més necessari, doncs, tot el tema de la medicació. Uh-huh. Estem mirant d'identificar i reduir els fàrmacs a menys de 10.
1: Ah, això seria fantàstic, perquè hi ha persones que et diuen allò, és que em pren 20 pastilles al dia.
0: Per què? Perquè les pastilles, els medicaments, arriba un moment que tu has de valorar risc-benefici, perquè el teu organisme va canviant, el teu ronyó va canviant, el teu fetge va canviant, el que prenia a vegades pastilles per la hipertensió, resulta que arriba a certa edat i li baixa amb excés, això augmenta el risc de caiguda, d'hipotensió ortostàtica. Per tant, fer una intervenció amb la medicació és fer una intervenció molt eficaç amb la fragilitat.
1: És a dir, si podem fer exercicis de relaxació i estalviar-nos també aquesta medicació per dormir, per exemple.
0: Per exemple.
1: No?
0: Vull dir que això és una de les coses que la gent gran demanda més, no? I ja et dic, hem de buscar l'equilibri, I sobretot, per prevenir la fragilitat, és fer exercicis de força.
1: De força.
0: Força.
1: Anem a parlar. A veure, què entenem per aquests exercicis de força? Ha posat allò el tema, no? De,
0: sí.
1: No sé si podem agafar una ampolleta d'aigua, allò de mig litre a cada mà i aixecar-la.
0: Mira,
1: allò...
0: Caminar és un bon exercici.
1: Però aquest és de força o és de cardio? Perquè, clar,
0: però
1: s'ha de barrejar una mica de tot.
0: Almenys et manté la musculatura més
1: activa.
0: O menys activa. Això és important perquè també té efectes sobre la circulació, la bomba muscular millora la circulació, o sigui, té molts beneficis. en quant a exercicis de força, clar, no es recomana que la gent faci tampoc exercicis d'esforç excessiu. Però, per exemple, una cosa molt senzilla i que, a més, s'ha vist que hi ha eficàcia que relaciona directament amb la prevenció de les caigudes és fer sentadilles.
1: Això està...
0: Sentadilles.
1: Arran de la Covid es va posar molt clar, de moda, perquè, per xarxa social.
0: Perquè, però és una tonteria, però, clar, amb les caigudes moltes vegades estan associades doncs a que tu tens la musculatura de les cames i l'equilibri ja
1: més atrofiat.
0: Més atrofiat i per tant tens més risc de caure, no? Mantenir la musculatura fent exercicis de força, hi ha molts exercicis, de fet, el que explicava aquest pla de fragilitat que tenim, que lidera la Marta, doncs fa intervencions molt individualitzades en funció de la situació basal per potenciar doncs, exercicis dels braços, per potenciar exercicis de les extremitats inferiors, de manteniment del tronc. Però sí que té que haver-hi un cert esforç, eh? Tens que fer, un pot aixecar un quilo i l'altre en pot aixecar dos, o l'altre mig, però... perquè a vegades veiem moltes atròfies musculars i molt importants, això en geriatria li diem sarcopènia, eh? Llavors tens que començar per objectius molt petits i molt realistes, però tot el que sigui estimular la força de la musculatura és un guany importantíssim.
1: És important també, m'imagino, fer-ho amb alguna mena de prescripció,
0: sí,
1: no? Perquè de vegades allò ens posem tots a fer exercici.
0: No, clar, això ha d'estar monitorat. De fet, amb aquest programa de fragilitat que tenim a l'hospital, i al sociosanitari,
1: sí,
0: l'atenció intermèdia, doncs moltes vegades quan... l'equip de fisioteràpia han fet una sèrie d'exercicis en funció de la patologia, del diagnòstic que té aquesta persona. I quan li donem l'alta, a part de revisar-li la medicació, doncs li donem... Això ho tenim penjat a YouTube. I aleshores el fisioterapeuta li fa un pack individual perquè ell a casa, ara tothom... té sí, mòbil sí. O té doncs, una tablet, doncs pugui seguir fent aquests exercicis individualitzats a casa. I ho fem per patologies, no és el mateix doncs, una persona que pateix d'un EPOC, una malaltia respiratòria crònica, que una fractura de fèmur, no? Llavors fem això i aquí hi ha un conjunt d'exercicis per una millor mobilització i una part per específicament per la fragilitat i per millorar la força muscular.
1: Ha començat, doctor, dient és que s'ha comprovat que això té uns beneficis. En quin sentit? És a dir...
0: A tots els nivells. Vull dir que...
1: Cognitius, de mobilitat...
0: Cognitius, de mobilitat, de força, disminució de la... De l'immobilitat... La immobilitat, ara diré una frase així una mica, però la immobilitat mata les persones. Una persona gran, que tu el tens al llit o està tot el dia al sofà, és el caldo de cultiu per patir infeccions urinàries, infeccions respiratòries, tot tipus de problemes. Aleshores, si tu mantens aquest organisme actiu, doncs tot això disminueix moltíssim el risc. No? Però, per exemple, una persona que té una bronquitis, diem, pensem molt en la musculatura dels braços, de les cames, però a les costelles, entre costella i costella tenim muscles. El muscle intercostal, que és el que ens fa expandir la caixa toràcica i respirar. Si tu tens aquesta musculatura, que estàs tot el dia assegut, el dia que tens una pneumonia, costa tossir, costa expectorar, costa... ventilar bé, no? S'atrofia. També hi ha afectació del diafragma, de la musculatura diafragmàtica. Per tant, la mobilitat és essencial i té una relació directa doncs, amb patir complicacions i, per tant, una relació directa amb la mortalitat de les persones grans. Uh-huh. I el més important és que hem d'abandonar aquest concepte. No hi ha res a fer. A veure, no tirarem l'envelliment enrere, però sí que podem retrasar i millorar les condicions amb les que arribes. Uh-huh. I, per tant, doncs fer ara prevenció de la fragilitat i tractament fins i tot per recuperar determinades zones musculars de l'organisme, doncs tenen un benefici incalculable.
1: De fet, és allò que hem dit, no? L'ésser humà és finit, però si pots arribar a la fi de vida amb la millor qualitat de, no? De benestar, sí, d'autonomia, sí, m'imagino, no?
0: Sí, de fet, parlem del concepte de viure més, però la qualitat amb anys de vida. Amb anys de vida amb qualitat, no? Clar. Aquest concepte és tan o més important que el que vius. Si vius 98 anys, però et passes 10 anys allitat...
1: No, clar, i el tema de la dependència, que és el que moltes persones, i parlo ara en primera persona, el que et fa més respecte, no? L'haver de dependre, no? El de perdre aquesta autonomia.
0: Això és un punt d'inflexió. Mira, jo recordo una senyora que em va, també parlant de les residències,
1: sí.
0: Sempre explico batalletes, disculpeu-me.
1: No, però, això està bé. Està
0: però
1: bé.
0: Una senyora que em va fer reflexionar molt. Com deia abans, a les residències aprens molt. Una senyora que portava ja diversos anys a la residència i que va ingressar bastant bé, a diferència ara que a les residències ingressa molta gent molt, molt delicada, i va ingressar bé, però clar, va patint coses, problemes i tal. Escolta, el dia que li vam haver de posar bolquers perquè ella es va donar compte que era incontinent, aquí va haver-hi un antes i un després. Uh-huh. Amb qualitat de vida, des del punt de vista emocional, no? I aquella dona, jo parlava amb ella i m'explicava, no?, que s'havia donat compte el dia que li van posar bolquers de que ja estava entrant en una fase de la seva vida, no? I a mi em va fer reflexionar molt, de dir, ostres, és que quan et vas fent gran i vas perdent sobretot autonomia i depens de tercers o segons quines ajudes tècniques, doncs la vida canvia al 100%.
1: De fet, ara amb aquest exemple que n'ha comentat el doctor, jo penso que de vegades també hem de, no només les persones, sinó també els professionals, no accelerar també aquest procés d'envelliment, perquè de vegades allò, perquè no arribes a tot, doncs igual... no? Igual que abans comentàvem el tema de la medicació per dormir, doncs igual el tema dels bolquers també s'accelera.
0: Bueno, clar,
1: quan haurien de treballar per intentar...
0: A veure, moltes vegades als hospitals, a les residències, és a dir, a vegades la gent espera que li facin tot.
1: No.
0: I, bueno, als nostres equips d'infermeria o de gerocultores el que intenten és dir... Fes-te això. O sigui,
1: sí, a vegades, el tema de l'autocura, que sempre...
0: Clar,
1: no?
0: El personal cuidador a vegades va més ràpid si ho fa ell. Però aquí nosaltres el que procurem és, escolta, si et pots rentar la cara tu...
1: Renta-te-la.
0: Ja et rentarem el reste del cos, però renta-t'ho. Vull dir, tot el que sigui estimular no és treure's feina, és... afavorir l'autocura, afavorir l'autonomia i que puguis a lo millor tornar a casa dutxant-te, uh-huh, amb una supervisió, però que et dutxis, no? Perquè varia molt...
1: Sí, de vegades és allò que el propi cuidador, de vegades també el que fa és perjudicar a la
0: sense
1: persona.
0: Voler,
1: sense voler, dir... perquè vols ajudar, clar, i és tot el contrari.
0: I moltes vegades has de posar-los i no, això fes-t'ho tu. Fes-t'ho tu. I això és important. Escolta, jo deia la immobilitat és... està associada a la mortalitat. Moure's és vida. Uh-huh. Amb la mesura que cadascú pugui. Però moure's, mantenir-se actiu, moure i moure el cos i moure l'intel·lecte, tot això ens ajudarà a prevenir complicacions i a arribar i a retrasar probablement una miqueta aquests anys de dependència o aquesta situació sense gaire qualitat de vida.
1: Segurament allò, l'actitud personal també ajuda molt, no?, en aquest procés.
0: L'actitud personal,
1: no?, allò
0: molt.
1: De dir, escolta'm, sí.
0: De fet, una mica, a veure, nosaltres li donem moltíssima importància a la fragilitat. De fet, ara... Jo em sembla que ho hem comentat alguna vegada, a la Fundació estem treballant el pla estratègic fins al 2030,
1: sí,
0: i en aquest context un dels temes, doncs, que té, diguem-ne, un dels focus que posem és l'atenció a la fragilitat, perquè, bueno, per aquest envelliment, per aquesta, diguem-ne, necessitat de la població en aquests moments, no? I aleshores desenvolupant diverses coses, des d'activitats preventives fins a programes específics, com t'explicava el que estem fent a l'Hospital d'Atenció Intermèdia. Però la Fundació en aquests moments és un dels focus, des del punt de vista assistencial, a l'abordatge d'una manera global, perquè la fragilitat té moltes cares, de la fragilitat.
1: Doncs, doctor, nosaltres farem d'altaveu de tots aquests avenços que facin en l'àmbit de la fragilitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres, per donar-nos l'oportunitat d'explicar-vos el que estem fent.
1: Fins una altra. Adéu.
0: Adéu-siau.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet.
3: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passar la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. Mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Molt bona hora a tothom, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Ja sabeu, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins un mega èxit dels anys 90, que és el Moving On Up, de la gent del M People. La vaig triar una bona cançó per començar el programa. Sabeu quin és, no? Moving On Up, Moving On Up. Vinga, va, comencem. Hola, Mollet! Hola, Mollet!

Moving On Up, de la M People. No em diràs que aquesta cançó és una cançó molt elegant, sobretot de primera hora de discoteca. Jo que la gent va entrant i va sonar aquesta cançó, que és elegant. Com elegant és també la propera, que és el Baby Baby de Corona.

Stay Together, baby, baby. Corona, miras que esta no l'havies ballat alguna vegada. Algun puesto d'aquí al Vallès. Ai, que xula. Vinga, va, una cançó que a mi m'encanta, de Paradiso, que és el Bailando, Bailando. Aquesta, finals dels 90, ben bons.

El silencio loco. Que consti que això és una versió, que van fer aquests del Paradiso del Bailando. L'original, ara no me recordo el grup com era, però recordo que hi havia dos pavios allà cantant el Bailando, Bailando, molt serios allà. Ai, aquesta també l'havien ballat molt, igual que la que ve ara, de la Kylie Minogue, Love at First Sight. Mira, és que aquesta cançó no és elegant i que la Kylie Minogue no fan temazos.

Love at First Sight, Amor a primera vista, ens deia la Kylie Minogue. Aquesta feia des que no l'escoltaves, eh? Segur que sí. Però jo feia des també que no l'escoltava. I quan la vaig veure vaig dir, oh, que bona, la Kylie Minogue. Love at First Sight. I com bona és aquesta que ve ara de carnavalera de Habana de Lirio. Vinga, vinga, la salsa aquí, no hi ha rumba.

mi trompeta. Carnavalera, tu, del Sabana Delirio. Aquesta és bailonga, bailonga, eh? A mi m'agrada molt. Com també m'agrada molt la que ve ara, que és un mega hit del senyor Michael Jackson, del seu primer àlbum solitari, Off the Wall, i la cançó es diu Off the Wall. Mira quin temazo, tu.

just enjoy yourself. Quin megatemazo, eh? Come on, groove. Let the madness and the music get to you. Off the Wall, de Michael Jackson. La trobo una cançó brutal, però brutal, elegant i tot. Per cert, l'heu vist la pel·li de Michael Jackson? Es veu que hi haurà una segona part, eh? Ojo, ojo, ojo. Vinga, va, anem amb la Jennifer López i amb el seu Waiting for Tonight. Aquesta jo me recordo haver-la ballat a la discoteca, eh? Allò un diumenge a la tarda...

0: Bon dia, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Els aficionats de la selecció espanyola podran seguir avui diumenge la final del Mundial des del parc de Can Mulà, on l'Ajuntament de Mollet instal·larà una pantalla gegant de 9 metres per veure el partit en directe. El pla s'ha fet realitat després de la victòria d'Espanya per 2-0 davant França a la semifinal disputada aquest dimarts, un triomf que dona el bitllet a la final del Mundial. Can Mulà es convertirà així en el punt de trobada del els seguidors de la selecció que podran compartir l'ambient de la gran cita futbolística en un espai obert i amb una pantalla de grans dimensions. I continuem parlant d'esports, perquè el Club Futbol Femení Mollet City, un projecte íntegrament de futbol femení, continua prenent forma. Aquests dies el nou club està immers en la confecció de les plantilles i la confecció de l'estructura esportiva, tot amb l'objectiu de començar a jugar la temporada 2026-2027. El club neix de la mà del Club Futbol Mollet Unió Esportiva, que ha decidit reforçar el seu compromís amb el futbol femení mitjançant la creació d'una estructura pròpia exclusivament femenina. Núria Pérez és presidenta del Club Futbol Femení Mollet City.
1: El que hem fet és absorbir tot el femení del Mollet, al qual volem agrair la seva ajuda. I bàsicament és això, agafem tot el gruix, més tota la gent interessada, perquè és un projecte molt, molt atractiu, perquè bàsicament perquè és únic, és un club estructuralment només femení, som independents de qualsevol estructura masculina i això doncs era una mancança que hi havia a Mollet del Vallès, no? Fer una estructura femenina potent.
0: Des de l'organització destaquen que aquest nou projecte no només busca resultats esportius, sinó també crear referents per les noves generacions.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
2: Doncs molt bé, seguim una miqueta més des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Guai, eh? Ojo, que la que ve ara fa dies que no l'escoltes. Jo feia dies que no l'escoltava. Es diu Short Dick Man, del Gillette i els 20 Fingers. Short Dick Man. Bon te brincat, bon te brincat. Saps quina cançó vull dir?

0: Don't want a short dig, man, ens deien el Gillette i els 20 Fingers. Aquesta feia que no escoltaves, eh? Te recordes, no? Vini, vini, vini, vini, vini, vini, short dig, man. Jo recordo com va sortir aquesta cançó. I també recordo com va sortir aquesta, que és If I Ever Feel Better, des de França, amb els Phoenix. Oh, aquesta és molt xula, molt elegant, molt tot. They say connect and be a star. Comença així, oi?
1: They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me.

If I Ever Feel Better, de Phoenix. Aquesta és molt elegant, no trobes? Des de França, directament amb els Phoenix. Molt havies ballat aquesta cançó. Un dia haurem de muntar d'alguna manera que els espectadors, perdó, els espectadors, no, els oients de Ràdio Mollet puguin dir-me, mira, podries posar aquesta cançó, jo aquesta cançó la vaig ballar a tal lloc, aquesta cançó la vaig ballar a un altre lloc. Seria guai, no? Vinga, va, anem amb la Rihanna i el seu We Found Love in a Hopeless Place. We Found Love in a Hopeless Place.

Pim, pam, pim, pam, com es reparteix la Rihanna, eh? We found love in a hopeless place. Trobem l'amor en el lloc més inesperat. Molt canyera, aquesta cançó. I la que ve ara la trobo superelegant. És una cantant que m'encanta. És la Sophie Ellis Bextor, amb el seu Get Over You. Na, na, na, na.

Get Over You, Get Over You, de la Sophie Ellis Bextor. Aquesta noia, tot el que canta, ho canta perfecte. Són cançons elegants, ben cantades. A mi m'encanta. Va, anem fins l'any 1989. La lambada, tu, dels Kaoma. Que ara aquesta cançó s'ha posat una mica de moda, perquè n'han fet una versió, que surt, em sembla que és la Jennifer López i el Pitbull, amb aquesta de la lambada de l'any 1989. Quin temazo, tu.

Gozando lambada. No em diràs que això no és un temazo, la lambada, eh? Recordeu que va haver una pel·li, una mica rara la pel·li aquella. Jo quan la vaig veure era molt jove, però la recordo. Ai, la lambada, però la cançó aquesta m'encanta. Llàstima ja no la posen als puestos, perquè la posa i diran, ai, treu això, que és molt antic. Però és un mega temazo. Com mega temazo també és aquest, el Suddenly de la Gala, des de l'any 1997. Ah, ah, ah, ah, ah, Suddenly, the

Suddenly. No em dirà que això no és un temazo, eh? De la gala. La gala n'ha fet el Free From Desire, el Suddenly. Oh, és que m'encanta. The Sound of Your Fear. Oh, jugarem amb un mite del programa. Sí, senyor. Tito Rick Astley, amb el seu Together Forever. Aquesta feia dies que me la posava, eh? Quin bon rotllo d'una aquesta cançó. Oh, per favor, Rick Astley, Together Forever.

never too pass. Quina mega cançó, el senyor Rick Astley, mare meva. A més que m'encanta, la trobo elegant, la trobo tot. Des de l'any 1987 que ens acompanya. Doncs ha sigut un plaer fer aquest programa d'avui des de Ràdio Mollet. Soc en Pele Bernial, amb el que és ballar al Vallès. I marxem amb una cançó que a mi sempre em recorda els tancaments de discoteca, que és una cançó de Planet Funk, es diu Chase the Sun. No sé si us sona o si la veu ballada. Sempre em sona cançó d'última hora de discoteca, l'última cançó de la discoteca. Allà a les 6 del matí. Tothom allà. Molt bé, que m'enrotllo. Ens escoltem la setmana que ve. Espero que esteu tinguent un bon estiu. I que vagi tot molt bé. Una abraçada.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
2: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés dels 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primer les hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York a les 9 del vespre hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del festival que aproix la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
2: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, el nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: A més, continua restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
0: En tot això, els bombers treballen des de 4:15 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van activar o es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a les Gavarres l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'agrupació de defensa forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la Colla Sense Vàlvules.
4: Seria l'idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja a Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
2: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
0: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat ha més un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 quilòmetres per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 quilòmetres per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 quilòmetres per hora i en una trentena més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reduccions al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
2: Un altre 30% dels trams subit ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
2: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
0: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
0: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
5: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al Mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
0: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
2: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
0: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
6: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024, i ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social, amb futbolistes del Barça i així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí, se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè, bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol, jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi, i dic, ah, bueno, molt bé, i dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano. I li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto, fer-los interactuar una mica tots dos, no?, perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres, seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això valorava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tàndal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Asli és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival, després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem d'havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge. No pas...

0: vaja, sembla... Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina, Tamariu, Marina de Terra Endins i Lola, La Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira del Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després d'haver parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que es jugarà a les 9 del vespre hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i puc estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complet. No li intento donar molta importància perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada, disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt en blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28, de Marcos, el 89, i ja en la darrera jugada del partit de Roberto, el 0-3 definitiu, al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació, i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanc i blau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal, a les 8 del vespre, aquest dimecres, al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: De la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia. Els orellots es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: És que la finura, el que ens interessa és que preparem l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim en futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque es un jugador, son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad es que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podría estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y, por desgracia, la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele. Y estoy súper emocionada. Intentaba ir a hacer marca personal, pero la verdad que este tiempo no lo esperaba.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
13: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
14: Odisseu. No lo recuerdas.
13: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
15: Jo podré ocupar el trono.
16: No te cederán el poder ni a ti, ni a Odisseo.
17: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
18: Rex, ven aquí.
13: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
19: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
20: ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
13: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
16: Salut por vuestra familia perfecta.

0: Bon dia, són 2:15, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: Hi ha en cultura milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats del lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes, obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar

0: en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
1: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar amb velocitat en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la baronia de Rialp, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aèris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
1: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la Colla Sense Vàlvules.
2: Seria l'idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
1: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador van establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 quilòmetres per hora i encara n'hi ha una 15a més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 quilòmetres per hora. En una 50a la velocitat està limitada als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
1: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una 30a, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
1: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la ronda litoral i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
1: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben

0: a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
1: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu Televisió, Manel Gómez.
2: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau que no libera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
1: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
0: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
3: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
4: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre es lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
5: O sea, yo sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
6: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echen allí, sí.
7: Más seguro.
6: Sí.
4: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes al mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
8: I sempre se puede celebrar sin petardos con la familia y se puede sentir igual.
3: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent de Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
1: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
0: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. I ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cor.
9: Des de l'inici del projecte al 2004 ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
10: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
9: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això ha permès reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
1: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
7: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
1: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Rick Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú i els locals Miqui Núñez o els 30 UFAM. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.
2: I si no m'estima, caga la vida, caga la vida.
3: Ronyoneres amunt, Don Chugorri, cantem aquí a la fresca.
0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axan Busto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, La Fumiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
4: Jo vull ser rei, ser per tu.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música, monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per a Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la bassa dels Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del nou FM, Queralt Arias.
5: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival NITS de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival NITS.
6: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. Ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
5: La hongkonganesa de Wei Witol, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Bosch. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai, Saskia Van Rijsbeek, i a Ken Lo, que va recollir el reconeixement en nom de l'actor i artista marcial Lomang. Ahir es va celebrar la tradicional nit de l'Índia amb un sopar preparat per la comunitat a Vic i amb la projecció de Bahubali de Epic. Aquesta tarda posarà punt final a la 23a edició la pel·lícula també de l'Índia Superboys of Malegaon.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: En esports arrenquem parlant de futbol, més enllà de la final del Mundial que es juga a les 9 del vespre entre la selecció espanyola i l'Argentina. També hi ha futbol a casa nostra. L'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte, com dèiem, a la capital garrotxina.
0: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la ciutat esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
0: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió, i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
0: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UESA s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
1: I a segona federació el Rau Redis torna demà als entrenaments. També ho farà l'Ospi a tercera i el Cornellà, que s'ha reforçat amb Pau Salvans, extrem procedent de l'Olot.
0: El Cornellà, a més, també ha anunciat en les darreres hores la renovació del lateral dret Bruno Lorente.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, serà reconegut aquest diumenge com a fill predilecte de Badalona en una cerimònia que es farà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
8: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser al pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chetman, un ala pivot estatunidenc amb passaport italià.
0: Chetman ha signat per un any. El jugador de 2 metres i 6 centímetres arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu. Stanley Whittaker, base nord-americà de 31 anys.
0: Whittaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
9: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup, y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien el balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones, pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en posició de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Majorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
0: Majorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles juntament amb Luis Feguerl. Majorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navropka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Iasi a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en xarxa edició migdia que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant.
10: una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
12: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
0: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui comencem amb un intèrpret i compositor, guitarrista també, independent de Carolina del Nord, tot i que actualment resideix al nord de Michigan. Es diu Lee Faiso i ens aporta amb un estil prou texà la seva música. Aquest és el darrer tema que ha llançat per tenir un EP publicat a començaments de juliol de 2026, aquest Cotton Blossoms que acabem d'escoltar. Però d'ell podem escoltar diverses cançons que ens acompanyaran almenys en els primers minuts del nostre programa, com per exemple d'on va sortir i els seus orígens. En Lee va debutar amb cançons com per exemple aquesta.

ser el maig del 2024 quan vàrem començar a descobrir les seves cançons amb aquest Carol and a Man, va ser el seu senzill de debut. Escoltem una segona cançó d'aquest Cotton Blossoms, d'aquest EP que s'estrena amb el senzill que us hem presentat al principi, però també amb cançons com aquest Hold You Like That. Lee Faisceau ens acompanya amb la seva música avui al Club del Country.

extraordinària artista, a veure què ens donen el futur, i d'una promesa a un retorn molt esperat, perquè feia 12 anys, 12, que no publicava un nou treball discogràfic, com aleshores independent, però ha estat una de les més grans, sobretot a finals dels 90. Joe DiMessina, aquesta extraordinària artista que porta el seu 8è treball discogràfic a nosaltres, un àlbum que s'anomena Bridges, i del qual escoltem un parell de cançons per començar, un tema que va ser el primer senzill extret. Ja li ha passat l'època de les llistes d'èxits, no hi entra des del 2008 amb un èxit menor anomenat I'm Down. Aquest és el Some Bridges.

Si el comptem bé, només en material original, Bridges és el setè àlbum d'estudi de la cantant Jody Messina, publicat el 5 de juny de 2026 per Dreambound Records, el seu primer àlbum de material nou més de 10 anys. Jody va escriure material per al projecte que reflectia una perspectiva més madura i es basava en diverses experiències difícils que va tenir durant la darrera dècada. L'àlbum ha estat produït per David Spencer, que també està acreditat com escriptor. La Jody Messina va tenir èxit en la música country finals dels anys 90 i principis dels 2000, amb 9 senzills al número 1 i 16 que van arribar al top 40. Ella no havia publicat un àlbum de música nova en 12 anys i durant aquest període es va enfrontar a diversos reptes personals, com per exemple convertir-se en mare soltera, perdre la seva pròpia mare i lluitar contra el càncer. Amb aquest procés va escriure tota una sèrie de cançons de reflexió personal que li van donar l'ànim per gravar un àlbum sencer, un àlbum nou. Totes aquestes coses que ha pogut sobrepassar o que ha pogut superar. Message in a Bottle és el segon senzill extret de l'àlbum.

més enllà dels èxits de les llistes o no, es tracta d'un retorn per la porta gran i m'encanta. Jody Messina sempre ha estat una de les meves intèrprets preferides. Per tant, aquí us deixem amb una altra de les cançons d'aquest àlbum, que també ha estat no promocionada com a senzill, però que està començant a tenir força èxit també a les emissores de ràdio. Una cançó que porta el nom de Don't Let Them Hide Your Beautiful. No deixis que amaguin la teva bellesa. És Jody Messina qui ens acompanya des del seu darrer àlbum, Bridges.

Flow State és el 13è àlbum d'estudi del cantant de música country australià, però també dels Estats Units, Keith Urban. Un àlbum publicat el passat 12 de juny a través de Hit Red i MCA Nashville. Un àlbum que consta principalment de versions, amb excepció d'una cançó original, que és aquesta que hem escoltat, el primer senzill extret de l'àlbum, anomenat We Go Back, una cançó que compta amb la col·laboració de Michael McDonald, i un tema que no ha entrat a les llistes americanes, cosa a la qual doncs en Keith Urban darrerament ja s'hi comença a acostumar, des d'aquell hike del 2024 que no ha tornat a encapçalar les llistes d'èxits, però altres cançons de l'àlbum sí que poden funcionar realment millor. Com en diem, Flow State inclou 10 versions de cançons clàssiques de rock suau, de soft rock, i una cançó original, aquest We Go Back que us comentàvem. També té col·laboracions al disc de Little Big Town o de John Mayer. Escoltem una de les cançons, la versió que ha fet d'aquest Summer Breeze.

Es diu Nora i ens presenta el seu EP de debut, Since I've Been Gone. Era el títol d'aquesta cançó que escoltàvem a càrrec d'aquesta cantant. Es fa servir el nom de Nora en lletres majúscules. És una cantautora independent. Just Words és el títol d'aquest EP, d'aquest projecte discogràfic. El seu nom és Nora Suknaik, i així es diu. El EP es va publicar oficialment el 30 de gener de 2026, deixant la seva feina corporativa d'oficina per llançar-se de ple al món de la música a Nashville, combinant un estil de country pop i música d'arrels americanes, el que es coneix com americana. L'EP està format per 6 cançons en total, autoproduïdes i gravades juntament amb el productor Aden Gray. Hem escoltat aquest senzill anomenat Since I've Been Gone i també escoltarem el tema anomenat Kiss My Ass, un altre dels senzills publicats d'aquest àlbum.

Una altra de les cançons o novetats que podríem destacar és el nou disc que ens aporta Josiah and the Vaunevilles, que ja porten una bona carrera discogràfica amb un altre disc dels que ens arriba. Concretament és el disc anomenat As Is, d'aquest personatge, Josiah Lemming, que va néixer ara fa 37 anys i que durant temps va estar perseguint el seu somni, dormint al seu cotxe, treballant i assistint doncs a l'escola també. És que són moltíssimes coses que l'han portat la seva música i amb aquest disc. Escoltem el primer tema de l'àlbum, aquesta cançó anomenada Good Boy.

mateix ens l'ha presentat aquesta cançó Going Gone en Josiane de Von Dills, que ens acomiadarà en el programa d'avui, en el qual hem repassat les noves cançons de Lee Faisal, de Joe DiMessina, de Keith Urban, de Nora, i també, com estem acabant, amb Josiah and the Von Dills. One Day at a Time és la cançó que posa el punt i final amb aquesta nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Si ens voleu escoltar, ja sabeu, cada setmana en aquesta emissora i qualsevol moment a la nostra pàgina web clubdelcountry.com amb aquest programa i els altres tres que us portem cada setmana en el món de la música country. One Day at a Time serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.

0: Poesía y cante, cultura y sentimiento, todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala, con ese acento andaluz, cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
3: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
4: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
5: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
1: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
7: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:45 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
6: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
7: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a 3:00 de la tarda i repetició diumenge a 10:00 del matí.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Bon dia, fogoses. Avui pensava en aquelles imatges que et surten al mòbil, saps? Aquelles imatges que et diu el telèfon que has de recordar. Doncs la meva era una llanxa que creava una estela d'aigua que es feia més ampla a mesura que avançava. I això és el que moltes de les nostres convidades són per nosaltres, motores que ens obren esteles a la resta. Les dones, malgrat tot, hem de seguir lluitant pels nostres drets. I no sembla que vinguin bons temps, eh? Perquè, malgrat tot el que hem avançat en aquests darrers anys, aquests dies hem llegit amb preocupació com a Catalunya i a la resta de l'Estat hi ha una regressió en l'opinió sobre el feminisme. Gairebé una de cada tres catalanes o catalans pensa que el moviment feminista ha anat massa lluny. I d'aquesta massa poblacional, la que és més reticent al moviment feminista és la que va dels 35 als 49 anys, segons el Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Per això, aquest programa vol ser per a totes una barca que obre camins al mar, una via segura d'informació per a les més joves també. I per això, les nostres convidades són pioneres, lluitadores, sàvies, irreverents, curioses, en definitiva, dones que ens marquen el camí. I avui tenim una que ja marca el camí, fins i tot d'estil amb el seu nom. És un referent del cinema i la cultura catalana. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.

0: Doncs com deien, avui tenim una dona, Creu de Sant Jordi, directora de cinema, productora d'històries i pel·lícules tan meravelloses com Panegra, la primera gran producció en català. Va ser presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, professora universitària, historiadora i ara, per fi, la primera dona presidenta de l'Ateneu Barcelonès. Bona tarda, Isona Passola, com estem?
1: Què tal? Molt bé. Contenta d'estar a Sant Cugat.
0: Molt bé, sí, perquè tu vas estudiar aquí.
1: Vaig estudiar la primera autònoma, ja havia començat, però es feien els cursos, que era una meravella, al claustre del monestir. Anàvem a classe i sortíem al claustre. O sigui que mai més ben dit, tot el claustre d'una universitat era un claustre romànic.
0: Xulíssima,
1: a més a més. I a més a més sí, tinc molt bon record, perquè va ser només el primer any, després vam anar a l'autònoma, que ja es va dispersar tot, i a més estava tot caòtic a mig fer.
0: I més
1: però era un, a més era un pla acadèmic extraordinari, perquè podies triar molt i no t'especialitzaves fins al cap de 2 anys, i llavors amb llibertat podies triar el que volies de lletres. Amb la qual vaig poder triar filologia, vaig poder triar història, art, lingüística i literatura, i boom, i llavors, i en el segon cicle em vaig decidir per història, però era un pla tan lliure, era tant de gent de lletres que estimaven les humanitats i les lletres i que et donaven la llibertat perquè ho tastessis tot sense imposicions.
0: Ah. Era sí, ara
1: un pla fantàstic. Ara no, ara jo, per exemple, quan he fet classes de professora, els de primer tots tenen les mateixes assignatures. Tant si t'agraden com si no t'agraden, tant si les vols com... I això ho trobo horrorós.
0: És horrible. Per als universitaris és
1: horrible, perquè es tracta la gent de nens petits, no?
0: Bueno, abans, jo crec que abans hi havia aquest punt més llibertari. No hi havia llibertat, al país no hi havia llibertat, però les universitats tenien...
1: No, l'autònoma, a veure.
0: L'autònoma, bueno, la central també.
1: Que penso. L'autònoma va començar amb gent que recordava l'autònoma dels anys 30, que era la universitat on hi van haver les grans figures que ensenyaven, i llavors s'hi van apuntar... Bueno, esclar, hi havia... Perdona, jo vaig tenir el Ferreter, encara vaig tenir el Reglà d'Història, el Nadal, el Borja de Riquer, l'Eva Serra, d'Història i d'Art, la Maria Lluïsa Borràs, és que el Moles, el Joaquim Moles, és que tenies el millor del país
0: condensat
1: i tothom il·lusionat per fer una universitat ja que mirés més enllà del franquisme. Va durar el que va durar, va sortir gent molt bona, i de cop s'ha tornat a espatllar i a burocratitzar de mala manera, que jo no ho entenc.
0: Bé.
1: Perquè jo els hi pregunto als alumnes i jo no veig que estiguin gaire contents d'anar a la universitat, i en canvi jo et puc dir que per mi va ser un plaer, és a dir, si puc dir la felicitat de triar les assignatures, el gaudi, la felicitat absoluta de... d'estar sentint gent boníssima que t'explicava les coses i que et motivava, sí. Això no té preu. Jo tota la vida he viscut d'això, ja, figura que sé coses, però sí, clar, mètode, te l'ensenyaven.
0: Clar, perquè pensem una cosa que hem trobat que et volien comentar perquè ens ha fet certa gràcia. Del teu nom, Isona, hem trobat només 942 nenes o joves que es diuen així a Catalunya. I d'aquestes, 162 són del Vallès, que a mi m'ha fet una gràcia personal. Vull pensar, mira, a casa és on... D'on ve Isona?
1: Bueno, Isona és un diminutiu de Lluïsa, i a casa meva hi havia moltes Lluïses perquè eren molts germans i l'àvia es deia Lluïsa i li posaven Lluïsa totes, i el meu pare em va començar a dir de Lluïsona a Isona. Per tant, s'ho va inventar el meu pare. Uh-huh. I després... Hi havia gent que trucava i deia, d'on m'ha sortit aquest nom? És que vull posar la meva filla. Però clar, era el franquisme, i el franquisme només volia noms de sants, etc.
0: Sí, i Maries.
1: I el... Bé, i si tant de bo tornessin aquests noms, Maries i tal, perquè ara hi ha cada nom que jo, els fills dels meus amics, no sé mai com els hi haig de dir, perquè tenen uns noms tan estranys que no hi ha manera de recordar-los. Em recorda aquesta obra de teatre que vaig veure, que a un nen li van posar un nom d'IKEA perquè sonava bé.
0: Ah, sí, el Raglan no sé què, sí, que dius, de veritat,
1: doncs,
0: poc.
1: A veure, llavors, jo tenia, feia classes a la facultat i tenia una alumna, la Laia Aguilar, que després ha fet Wolfgang i ha fet coses que estan molt bé, que va fer la sèrie Vent del Pla, de guionista, i a una de les nenes protagonistes els hi va posar Isona. I a partir d'aquí... Però és que jo, clar, abans només era jo, però tot arreu. I un dia vaig anar a inaugurar... vaig anar al poble on hi havia hagut la primera alcaldessa republicana.
0: Carai.
1: I hi havia castelleres. I vaig fer el míting,
0: el pregó,
1: i llavors vam pujar a dalt, i jo anava sentint, Isona, més amunt. Jo pensava, però què més haig de fer en aquest poble? Mirava l'alcalde, i és que era una enxaneta que es deia Isona i portava el cartell. I dic, clar, és que Isona abans estava acostumada que era jo sola, però n'hi ha 700.
0: No, 942.
1: Imagina't, i el Vallès, ja em diràs.
0: El Vallès, i a Barcelona també n'hi ha, però menys, eh? Vull dir que...
1: Perquè hi ha un poble de...
0: El Pallars,
1: que és Isona.
0: Sí.
1: Però no, ve d'un diminutiu, els diminutius en català es fan per darrere. Tots, Francesc, Cesc,
0: sí.
1: Tot això, no? I els de les noies, també. I en castellà es fan per davant.
0: És curiós, això que...
1: Isabel, Issa, en català,
0: Bel. Sí.
1: Gabriel, Gavi, en català, Biel.
0: Sí,
1: i amb les dones, doncs mira, el meu pare va fer el diminutiu.
0: Pots creure que no m'havia donat mai d'aquesta diferència? Això que acabes d'explicar, jo sí. Acabo de caure
1: doncs,
0: del...
1: Doncs fixa-t'hi.
0: No, sí. No cal, ara ja m'ho has dit i ara m'hi fixaré sempre.
1: Sempre. En català els diminutius sempre es fan per darrere.
0: És curiós. Escolta'm una cosa, ara fa poc han estat els Gaudí i els Goya.
1: Sí.
0: Tu vas ser presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. És pregunta obligada. Què t'ha semblat?
1: Que... A veure, quan jo vaig entrar al cinema català estava... molt malament, era un cinema molt experimental i jo me'n recordo, per exemple, en Pa Negre, que s'anaven als Goya i anaven tots mudats i després venien els Gaudí Barcelona i el Sergi López amb texans i esparracats i vaig escoltar el maco, a veure un moment. Jo ja sé que el cine només té 100 anys i escaig i que durant aquests 100 anys el cine català ha aguantat dues dictadures, la de Primo de Rivera, la del Franco, una guerra, i que, per tant, totes les cultures cinematogràfiques s'han consolidat en un període que nosaltres estàvem absolutament bastonejats i sense tenir dret a fer res. I, per tant, hi ha hagut molt poc cinema, no? Hi ha hagut teatre, hi ha hagut literatura, perquè tot això s'ha pogut fer música en solitari al marge, no? Dic... Però hem de crear una imatge de marca. I la imatge de marca del cine català, si ens volem diferenciar dels Goya, que som una altra cultura, és a dir, tenim ràdios, ja que estic a la ràdio, normalitzades en català, tenim teatre en català, tenim literatura en català, tenim música en català. En cine no n'hi havia, no? Llavors em vaig obsedir en crear una imatge de marca. I llavors, quan vaig ser president, em vaig... jugar a tot el que juguen les acadèmies europees, que és fer unes gales en les quals els vestuaris, les actrius, els actors, tot això juga. Fa mandra, perquè quan em vestien a mi, amb la feina que tenia a assajar, i posaven aquells vestits i t'estiraven per aquí, t'estiraven per allà. Però realment es va... era obligat crear una imatge d'un cine català lligat a la cultura catalana, i a mesura que vam anar reivindicant de tenir pressupostos per fer les pel·lícules com tenia en tota Europa, doncs s'ha consolidat una cinematografia i unes gales que jo me'n recordo quan l'Acadèmia Catalana era l'única acadèmia que no tenia un estat al darrere, que estava a l'Acadèmia de les Acadèmies Europees, i les nostres gales per àgils i per creatives ja estaven molt ben valorades. Llavors, això ha anat progressant, i sobretot en un moment on el cinema català ha tingut més pressupostos, ha tingut uns estàndards més europeus, i llavors, clar, fan molt més goig les gales, i llavors el que ha quedat contaminat de cine català és el Goya, que hi ha molt cine en català, no?
0: Uh-huh.
1: És al revés del que passava.
0: És a dir... estem en un bon moment del cinema català, no és un miratge.
1: Sí, però encara hem d'estar més, hem d'estar molt més. O sigui, tenim una pel·lícula, dues, tres, que van molt bé i ens pensem que no hem de... La capacitat creativa d'aquest país és immensa. I tota l'època que nosaltres hauríem pogut fer cine i tenir un cine molt bon, no dic que no hi haguessin excepcions, un Vigues Luna, tots els que feien cine experimental, els Portavelles i aquests, però bueno, un cine normalitzat, no. En aquella època nosaltres fèiem molt bé la publicitat.
0: Sí. Sí, sí, érem la capital publicitària.
1: Tota Europa venia a fer la publicitat aquí. I això va permetre que hi hagin tècnics molt bons. I, per tant, hi ha creativitat, perquè una cultura i un país sense estat ha de ser més creatiu que un que té estat, que li resol tot.
0: De fet, moltes de les directores que feien publicitat, com la Isabel Cuixet, que va començar el món publicitari, sí, després es van passar a la direcció cinematogràfica. Sí. No? I ara estem visquent, però en un moment on les dones, en pel·lícules com A Sorda, Los Domingos, sí, sí, espero que no em quedeixi ninguna, Romaria...
1: S'ha fet lleis. També s'han hagut de fer lleis perquè això fos possible. És a dir, en aquests moments, si tu vols fer una pel·lícula i vols tenir els punts per tenir les subvencions, hi has de posar moltes dones. Lo qual és compensatori, però tampoc ha de ser així, perquè han de ser els bons. Però estem en una fase de compensació. I per això surten dones, i espero que hi hagi un moment que surtin, perquè surtin els bons i les bones. A mi aquest any, per exemple, les pel·lícules de les dones estan molt bé, però hi ha hagut pel·lícules d'homes, descobertes d'homes sensacionals, com el Jaume Claret Muixart amb Estrany Riu, que dius, aquest és un futur Villaronga, saps? Però costa molt ara, perquè ja estem en aquest moment de compensació.
0: Per tant, generar equips... Tu que sempre treballes
1: generar
0: en equips...
1: Generar equips, has de posar-hi moltes dones. Estan totes ocupades, a més. Això és complicat. Però estem en un moment... Bueno, és com amb el català. Amb el català hauríem d'haver fet el mateix i molt amb la llengua, entens? Tants anys de prohibició, doncs ara toca al màxim. Amb la immersió ho vam fer, però no ho vam fer amb altres coses.
0: Vale, la quota de català en els mitjans, per exemple, sobretot.
1: Exacte.
0: No? Estem cada cop...
1: I ser molt més rigorosos amb els controls a les escoles i pensar que realment veníem d'un dèficit no voluntari, sinó adquirit a força d'oprimir i d'opressió, que havia de ser compensat.
0: El però que vaja... és curiós, Isona, és que dius de les escoles, però nens que a l'escola primària parlen en català, quan arriben a l'institut es canvia la llengua.
1: Bueno, això és un tema que si vols en parlem, però això és... Jo ara estic fent una mica d'història. És veritat, ara estem en un moment molt complex, no pas més complex que en altres moments que hi ha hagut grans masses de migració que han vingut aquí. Als anys 30 també en van arribar 2 milions,
0: Ah, no, sí, no deia migració.
1: El que passa és que, i per tant, s'ha de fer un esforç amb la llengua, si es vol preservar la llengua, que em sembla que pensar que una llengua pot desaparèixer és fer desaparèixer un patrimoni cultural de la humanitat enorme, és un sistema de pensament, de creació. Vull dir que em sembla que ens hi hem de posar molt forts en defensar el català.
0: Bueno, una llengua és un país, no?
1: Que no és una broma, que no és una broma.
0: Escolta,
1: I sobretot a treballar per acollir la immigració. O sigui, aquestes fòbies que té la gent a la immigració, és tot el contrari del que s'ha de fer. És a dir, aquest país sempre ha integrat. I a més ha integrat molt bé, perquè justament ha integrat molt bé perquè sabia lo important que era l'existència de la seva llengua i la cultura. I s'ha fet amb naturalitat i perquè tenim una societat civil molt potent. Ara França, mira, figura que la migració té escola tot en francès. Fan uns guetos, aquí mai hi ha hagut... Això hi ha hagut els ateneus, que han estat alfabetitzadors, hi ha hagut, i la gent s'ha integrat. Per tant, no hem de tenir por. Ara, si comencem a dir que aquell és l'enemic i senyalem aquell, i que aquell és moro i que l'altre és no sé què, i comencem a dir tots fora, i comencem a fer aquesta barrabassada antidrets humans i racista, evidentment que el que crearem és un moviment contrari al català.
0: Clar que sí. Bueno, de fet, fa molt poc temps sortia a la premsa, no?, que més del 40% dels catalans, i per extensió també de l'estat espanyol, pensaven que a Catalunya hi ha més d'un 40% de migració. Mentida. Hi ha un 25%
1: bueno,
0: de gent
1: sí.
0: no na... que
1: I
0: no
1: encara
0: nascut.
1: Que hi fos. És a dir, al final sempre se'ls hi carrega el mort. Són gent... Mira, escolta'm, jo, és que això,
0: bueno,
1: em posa
0: tots,
1: molt...
0: tots.
1: Això em posa molt nerviosa perquè és un tema que l'estic treballant molt a l'Ateneu. Farem un congrés sobre això. O sigui, la gent, quan ve aquí, que travessen amb un esforç enorme, estan exiliats políticament, perseguits o morts de gana, venen a sobreviure, a solucionar-se la vida. No venen a prendre'ns una llengua i una cultura. A veure, tu has vist mai... Sembla que hi ha 400.000 marroquins a Catalunya. Tu has vist mai una catalana d'origen que es posi un vel? No. I, en canvi, tota la segona generació, o majoritàriament la segona generació dels marroquins, se'l treuen i han fet el pas natural de la integració, no? Ara hi ha aquesta mena de bogeria d'aquesta extrema dreta que a sobre es diu catalana i tot això, no. que comença a criminalitzar en lloc d'obrir i a integrar i a barrejar, a escoltar, a oferir, com s'ha fet sempre, no?
0: És el que anava a dir, la diversitat ha sigut marca de la casa. Si més no, aquí tens a davant la segona generació d'una gent que venia de fora, que van haver de sortir per la república, per la guerra, refugiar-se fora, i quan van poder tornar, van tornar.
1: Sí, sí, no, sí, tota la cultura catalana està feta de capes de fora. Les llengües també es fan així, o sigui, el llatí va aparèixer, el llatí vulgar que parlaven els soldats, damunt d'una altra llengua, i va fer el català, i ara tenim el català, i el català evolucionarà amb influències, i això no és un horror. Passa que, bé, hi ha gent que és molt estreta de mires, i sobretot hi ha una fòbia a la pobresa, vull dir, gent que també ha sigut perquè necessitem aquesta gent per treballar i necessitem aquesta gent per barrejar-nos i per fer-nos millors. Aporten coses.
0: Sí,
1: en fi, és un tema que em posa molt nerviosa. No, potser doncs, per això he sortit.
0: Parlem d'un que no et posa tan nerviós. O sí, Per fi, presidenta de l'Ateneu Barcelonès,
1: sí.
0: on han passat Guimaràs, Domènec i Montaner, Maragalls... Però fins ara no havia cap dona.
1: No.
0: I de les 200 i pico ateneus que em dius catalans, 15 tenen 15 presidentes?
1: Sí, ahir vam dinar juntes. La setmana del 8 de març vam decidir que sempre al voltant del 8 de març, una setmana abans, una setmana després, ens trobem, som només 15. I són fantàstiques, són dones molt lluitadores que s'han trobat amb entitats molt envellides, molt complicades i que l'estan reanimant, no? Costa, sí. Bueno, mira, jo soc després de 160 anys. I encara com aquell qui diu, per pura casualitat. Però, clar, les dones fem les coses una mica diferents i aquestes entitats tan envellides els costa molt canviar les dinàmiques. I és una lluita titànica per obrir-les, per rejuvenir-les, per fer-les rendibles i...
0: I més obertes, no, també?
1: I obrir-les. Sempre, en lloc de tancar, obrir, no? És una mica això que dèiem, de la migració, no?
0: Bueno, jo crec que és una mica... És on la dona tendeix a obrir els espais, a obrir les cases, no? Som sempre les que rebem.
1: No sé si és una característica femenina, perquè jo no sé què és femení, què és masculí. El que és veritat és que els homes, quan tenen un càrrec, com aquest que tinc jo, el fan valer molt com a càrrec, utilitzen molt l'autoritat, el prestigi, més que l'eficàcia, no? Llavors jo m'he trobat realment una manera de manar molt antiga a l'Ateneu, ni a la universitat, ni amb el cine, ni res. Són unes maneres, d'acord, el Pompeu Fabra ha estat, tots aquests han estat presidents de l'Ateneu, però vaja, són maneres diferents. No sé, jo he fet cine, i l'altre ha fet arquitectura, i l'altre ha fet, i segurament són molt més bons que jo. Però bueno, a veure un moment, de moment... L'hem fet sostenible. Hi han entrat 400 joves, saps?
0: Molt bé.
1: I hi ha una activitat cultural frenètica que tot Barcelona vol venir i fora de Catalunya a presentar coses allà. Bueno, no ho he fet només jo, ho ha fet un equip. Però és un equip que jo he triat i que són boníssims. Que és la Junta, no? Això no ho fas mai sol.
0: I escolta, la societat civil catalana, que era sempre històricament ha sigut molt punyent i molt treballadora i molt emprenedora, està una mica adormida ara?
1: Hem rebut garrotades,
0: Sí.
1: Hem passat de grans eufòries a grans... La societat civil en aquest país és l'estat que no tenim. O sigui, no hem tingut estat i hem fet un estat a partir de la societat civil. Per tant, és una estructura d'estat potentíssima. I la prova és que, imagina't l'1 d'octubre que va arribar a fer tot l'antifranquisme, i després tot el moviment cultural que està molt en mans de la societat civil. Hi ha moments de flux i de reflux. Jo diria que estem descansant al replà, diguem-ne, per tornar a pujar. És una metàfora que que m'agradaria que fos tranquil·litzadora, però no adormidora. Vull dir, s'ha de seguir empenyent i pujant, saps què vull dir?
0: Sí, sí.
1: I, home, la garrotada de la societat civil, que es va implicar molt en l'1 d'octubre, molt, i amb tot el procés d'independència, inclús gent que no era independentista, però que va veure que allò era un grandíssim moviment democràtic, com ha acabat tot, doncs, hi ha un moment de baix.
0: Un moment de decepció, també, amb els nostres polítics, no? I els joves...
1: Jo no vull criticar els polítics perquè, com que sóc profundament demòcrata, igual que profundament europea, els necessitem.
0: Sí.
1: És a dir,
0: sí,
1: n'hi hauran de més bons, de més dolents, de més ambiciosos, de més putiners, de més... Però, per favor, per favor... Els que tingueu vocació política, feu política i no feu per guanyar diners o per prestigi, feu per tirar endavant un país, entens? I aquests els havíem tingut quan veníem del franquisme, perquè sabien el que ens hi jugàvem, i aquests han anat com desapareixent i n'han aparegut uns altres, hi ha hagut de més bons, de més dolents, però, per favor, jo no vull criticar els polítics, i han de ser, hem de poder votar. És a dir, és que ara està de moda com que la democràcia es posa en dubte, i es posa en dubte Europa.
0: No, no.
1: Per favor, es posen en dubte els puntals...
0: Els valors, sí.
1: Dels valors, dels drets humans, de la llibertat, de la individualitat culta i sàvia que busca mecanismes, i comença a aparèixer la
0: barbària.
1: Espanya
0: més negra. Sí, a Espanya, l'Espanya més negra.
1: Sí, semblava... L'Espanya negra sempre ha sigut així.
0: Sí, encara que ara la volen blanquejar.
1: Clar, són estructures molt diferents i no s'ha entès mai des d'Espanya els desitjos de Catalunya, i els que ho hauríem pogut fer just acabat el franquisme no ho van fer. Sí. I ara, doncs, mira, hi ha un avantatge que les perifèries, si ens unim, doncs podem votar a favor de les nostres llibertats, de les nostres economies i de les nostres cultures, perquè pesem, si juntem valencians, catalans, mallorquins, bascos, navarresos, gallecs, podem fer pes,
0: Sí, sí, en som uns quants.
1: Jo això ho he viscut quan he estat treballant a la Federació de Productors, a la FAPAE d'Espanya, quan votàvem allò que en deien los periféricos, ho guanyàvem tot.
0: Bueno, clar, si és que és...
1: Guanyàvem quotes per les llengües que no era l'espanyola, per tenir més punts, etc. No? Sí, sí, però vaja, jo no sóc pessimista. Jo penso que aquest país és molt resilient. Ha aguantat èpoques molt pitjors, quan penses el que van ser el final de la guerra i els anys 40 i tot això, i et dic, no, però ara és diferent. No, perdona, allò va ser horrorós.
0: Mala fam.
1: Mig país a fora, amb fam, tota la intel·lectualitat, tot el pensament, tot
0: fora,
1: fugit, escampat pel món, i aquí apallissats i callant i terroritzats. I va durar,
0: Sí, sí,
1: fins als 60, que no es va començar a aixecar el cap, són 20 anys. Escolta'm, aquest país ha aguantat molt i molt i molt. Ja no diguem si mirem més endarrere. I sempre ha aixecat el cap. Sempre. Perquè diu, mira, l'altre dia m'ho llegíem, La Pesta Negra, a Catalunya, estem al 14, penso que era el segle XIV, va morir tres quartes parts del país.
0: Sí, sí. Bueno,
1: van baixar tots els francs, els francesos, els occitans, van repoblar. Bueno, anem sempre justets de demografia, però tothom vol venir aquí. Bueno, què més volem?
0: Això també està passant ara.
1: Què més volem? O sigui, la migració. Tothom vol venir aquí. Doncs, home, fem-ho bé.
0: Bueno, sí, ho hem fet bé, diríem. Hem fet bé, les escoles es parla català, hem normalitzat. Ara sembla que sé que hi ha un corrent que vol tirar tot això enrere, però seguirem lluitant, no?
1: Home,
0: hem de seguir apretant i atiant.
1: Mira, ja et dic, quan veus la quantitat d'entitats, de corals, de cultura popular, de grups de teatre, de grups de conversa, d'ateneus, entitats de tota mena, de música, de tot això és un coixí cultural, perquè la cultura ens salva, perquè és bàsicament, però després tothom està associat amb la seva professió, els arquitectes, amb els no sé què, amb els d'edat. Quants carnets portem a la butxaca, tots nosaltres, Bé, no.
0: Escolta, Isona, una cosa. D'on treus la vitalitat, filla meva?
1: Quina vitalitat?
0: La que rebentada.
1: Tens. M'has agafat un dia que estic...
0: Avui estàs rebentada, perquè ahir vas estar de celebració de l'aniversari del teu fill, però tens una vitalitat.
1: No, la vitalitat... M'imagino que és innat, no sé. És que sóc bastant activa. Jo penso que a mi m'haurien diagnosticat això, com en diuen.
0: TDAH?
1: Sí, perquè jo de petita m'avorria molt l'escola i sempre estava... Si necessito fer moltes coses alhora i les idees em bullen, és a dir, em van sortint idees per fer coses i quan trobo l'equip que les segueix és fantàstic, no?
0: I què tens pensat a la teva productora? Perquè tu segueixes fent i produint...
1: Sí,
0: i...
1: jo segueixo produint cine, estic a l'Ateneu, estic una mica al darrere, malgrat que ho porta el meu fill del cinema a Texas, que
0: Texas,
1: només fa 3 anys que l'Espai Texas amb cine i teatre va com meravellosament bé, ple de gent jove que ve al cinema i és en català i penso que a mi em dona un motor important defensar la meva llengua i la meva cultura. Si jo no tingués aquest objectiu, que és el que jo he viscut a casa amb el meu pare i la meva família, estaria més apalancada, que diuen.
0: Per tant, la teva passió, la que et belluga, la que et fa aixecar-te cada matí?
1: El que em fa aixecar cada matí és que... és treballar amb temes que m'interessen molt, que tots són de caire cultural, no? Però que tenen una dimensió col·lectiva. A mi em sembla molt més interessant moure'm per la col·lectivitat que per mi mateixa, no? I és un motor perquè hi trobo la gent que m'acompanya i que em segueix i que fem les coses. I per tant, aquesta gent també t'obliga, no?
0: O sigui, et van atiant a tu també, no?
1: Sí, és mutu, ens retroalimentem. I ara m'haig de frenar perquè jo estaria muntant coses cada minut.
0: O sigui, a la senyora Isona Passola no se li atura l'edat, el temps...
1: Bueno, ja veuràs el dia que se m'aturi.
0: Bueno...
1: Serà una garrotada.
0: El dia que ens aturi, ens aturaran a tots. Però tu no vas frenant, tu vas accelerant.
1: No, accelerant tampoc, però porto un ritme de feina molt similar al que he portat sempre. No he baixat el ritme.
0: I això és el secret?
1: Què?
0: Aquest és el secret per mantenir-se actiu?
1: No sé, em canso més també. Per exemple, a la nit surto... la nit m'encantava. I ara freno, m'agrada arribar a casa i llegir, intentar desconnectar de les pantalles i de les coses i llegir abans d'anar a dormir. Això sí que ha canviat.
0: Bueno, això ens ha canviat a tots. Ara ja no tenim la mateixa manera d'afrontar una ressaca o una nit de sortir.
1: Ah, sí.
0: L'endemà.
1: Jo no era molt ressacosa, però anava a dormir molt tard i això ja no ho aguanto.
0: Bueno, això no... És normal, també t'ho dic, eh? Que és normal que a partir d'una certa edat ja no ho aguantem. Escolta, què li diries a la Isona dels 20 anys? Quin consell, si li haguessis de donar un?
1: Que no es dispersés tant. Perquè, clar, que concentrés més els objectius. El que passa que, clar, la dispersió també et fa veure per on pots enfocar... Sí, per exemple, jo quan vaig decidir passar-me al cinema venia de fer classes d'història a l'Universitat de Vic i explicava la història i començava el vídeo i feia fer debats de personatges històrics als alumnes. I em vaig apuntar a un curs d'imatge de l'Institut del Teatre. I llavors d'aquí era el moment que començava el vídeo i el cinema i tot, ja vaig començar amb el cinema. Si jo no m'hagués dispersat anant a l'Institut del Teatre per aprendre a veure com funcionava tot el tema de l'audiovisual, potser no hauria fet cine. I en canvi vaig fer cine perquè amb aquesta visió col·lectiva deia això és el que està pitjor, hauria pogut fer teatre, literatura... Tot el que tenia a veure amb la creativitat, la història em va estructurar molt, eh? Sobretot em va fer entendre el país, però jo tirava cap a la literatura o cap al teatre i vaig agafar cinema perquè vaig dir, va, vinga, que això ho hem de fer, no? Doncs bé, aquesta dispersió que em va fer moltes coses també i fer perdre molt temps, per una altra banda també em va encarrilar. Si no m'hagués dispersat, doncs potser hauria fet una altra cosa i potser l'hauria fet bé o malament, no ho sé.
0: Per tant, que estigués dispersa, no oberta d'ulls.
1: Sí.
0: Obris els ulls.
1: Ara, què hauria rectificat? Ai, què hauria rectificat? Frenar una mica? No.
0: No ho lograrem, que freni.
1: No, a veure, no neguitejar-me tant. O sigui, que tot el que feia no fos amb aquest impuls tant, sinó com una mica més...
0: Més pausat.
1: Més asserenat.
0: Més asserenat.
1: Això també em cal ara, eh? Això també em caldria ara.
0: No, això no que anava a dir. Isona, ha estat, com sempre, un plaer sentir-te, tenir-te i tirar endavant tots els projectes que vulguis. I serem a l'Ateneu per veure aquesta realitat femenina que l'aixecarà i amb ganes de dir-s'hi.
1: Home, a l'Ateneu farem un congrés sobre migració al novembre, ja en sentireu a parlar.
0: Pues hi serem.
1: I estem fent un club de català per migrants, que tenim 120 persones que venen a aprendre català, cultura catalana, que van a menjar calçots, que se'n van a Sitges, que el farem venir a Sant Cugat. Veus, estem creant uns models perquè els ateneus puguin acollir.
0: Ben fet.
1: Aquest és l'objectiu prioritari ara meu, eh?
0: Acollir.
1: I a més, sí, aquesta idea oberta de la migració inclusiva, cohesionadora
0: i meravellosa.
1: I en català.
0: Clar. És un plaer, de veritat, quan
1: a vulguis. Vosaltres.
0: Gràcies.
1: M'encanta estar a Sant Cugat, de debò.
0: I contem amb la Sandra Ferrer, que és la nostra experta, que ens ve a parlar de les dones invisibles. Que no és que siguin invisibles perquè tinguin una capa d'invisibilitat, no, és que la història els ha posat una capa d'invisibilitat. I ella ve a treure'ls-hi la capa. Bona tarda, Sandra.
2: Bona tarda.
0: Escolta'm, de qui parlarem avui?
2: Mira, avui parlarem d'una pintora que es diu Rosa Bonheur, és una pintora francesa, que té moltes característiques que la fan absolutament excepcional, tant a nivell artístic com a nivell personal i històric. Si vols, comencem una miqueta amb el que seria la seva vida, on va néixer i com el seu context vital. Ella era una dona que va néixer als voltants del principi del 1822, a principis del segle XIX. Estem a la França, que acaba de sortir de la Revolució, que acaba de sortir de l'Imperi Napoleònic, que és l'època de la Restauració. França viurà en aquell segle diverses repúbliques, un altre imperi, la Comuna de París... Bueno, és una època realment que pels que estudiem història és una mica dramàtica perquè...
0: Meravellosa també, eh?
2: Sí, sí, però quan t'has de prendre la primera, la segona, la tercera, la quarta república, ja dius, bueno, ja me muero. Bueno, tornem a la Rosa Bonheur. Aquesta dona va néixer en aquesta França, a la qual hi havia una altra dona que era referent en el món artístic, que era l'Elisabeth Vigée-Lebrun. Ui, jo el francès no. Elisabeth Vigée-Lebrun, que va ser la pintora de cambra de Maria Antonieta, que també és una altra dona que es coneix poc.
0: Que en parlarem.
2: Que en parlarem. I va ser la gran retratista de l'Europa decimonònica, no només de França, ja us l'explicaré. Però resulta que el pare de la Rosa Bonheur, que també era artista, tenia obsessió amb aquesta pintora i sempre va somiar amb que la seva filla, la Rosa, doncs acabés pintant retrats com la Elisabeth Vigée-Lebrun. I sí, la Rosa va acabar pintant retrats, però no precisament d'aristòcrates, sinó d'animals, que és el que fa excepcional aquesta pintora, perquè normalment els pintors doncs, acostumen a fer pintura de gènere, retrats, pintures històriques, però la Rosa Bonheur va trencar tots els estereotips, perquè a més s'ha de dir que la dona en el món de l'art, històricament, s'acceptava per una banda que fos una pintura d'entreteniment, és a dir, bueno, jo estic a casa

0: molt...
1: habitual.
0: Habitual, i era com quedava lleig perquè per la seva
1: condició feble,
0: femenina no fos cas que escandalitzés algú. Doncs en aquest context, la Rosa Bonheur va trencar, com veus, tots aquests estereotips. Ella sí que va començar a pintar, va començar a estudiar, evidentment, doncs el que se li ensenyava a les acadèmies d'art del moment, va tenir la Abigail Lebrun com el seu referent, però ella tenia un esperit aventurer i un esperit molt diferent, com ara veurem, i doncs això, va començar a pintar conillets, gossos que tenia per casa, va començar a observar les ovelles en el camp, les vaques, i va donar un pas més i va demanar permís a l'Ajuntament de París, a les autoritats parisines, per poder anar als...
1: mercats.
0: Als mataders, que ara no em...
1: Els escorxadors.
0: Als escorxadors, perdó. Va poder anar als escorxadors, i per poder anar als escorxadors necessitava vestir-se amb pantalons. Les dones, que en el segle XIX era aberrant, no lo següent, que una dona anés vestida amb pantalons. Doncs va demanar i se li va concedir el permís per escrit que ella podia anar vestida amb pantalons, perquè clar, anar a un escorxador vestida com una dona, els senyors que treballaven en allà tampoc era una cosa molt adequada.
1: Doncs és a dir, no, perdona, que és que avui he llegit avui el certificat de transvestiment.
0: Correcte.
1: Que trobo meravellós.
0: Correcte. Que això també va, doncs, la George Sand, per exemple, que era una escriptora francesa, també ho va tenir. Bueno, era una manera de guanyar-se també el respecte, perquè si et vesties com un home, doncs bueno, passaves més desapercebut, més desapercebuda. Doncs ella, ahir anava als escorxadors per analitzar el cos, l'anatomia dels cavalls, de les vaques, bueno, dels grans animals que estaven en aquests entorns tan poc glamurosos. Doncs com deia, ella va ser una dona que es va apassionar per el món animal i va donar un altre pas en les seves excentricitats, podríem dir. A la seva casa de París, de les afores de París, va començar a tenir com una petita granja.
1: I ah, sí?
0: Tenia ocells, tenia cabres, tenia... Bueno, anar a casa seva hauria de ser un espectacle. Però és que anys després, quan ja va ser una pintora reconeguda, quan ja va exposar al Saló de París, quan ja va ser una eminència en el món de l'art, cosa que no era fàcil en aquell moment, i menys per una dona, i menys per una dona que pintava animals.
1: I menys per una dona homosexual, exacte, obertament homosexual.
0: Que això ara també en parlarem. Es va comprar un castell a la zona propera al gran castell de Fontainebleau, que és el, no sé si l'heu visitat, però us el recomano perquè és una preciositat, que és un dels palaus Chateau, com li diuen als francesos, on va viure molt temps Napoleó, que de fet allà hi ha una exposició de Napoleó i la seva dona, i bueno, és un palau molt maco. Doncs en el recinte, que és com un recinte enorme, és un bosc, el bosc de Fontainebleau, hi ha un castell que es diu el castell de Bay, B-Y, és un nom una mica estrany, que de fet actualment, que jo és una fita pendent que tinc, espero si deu voler en algun moment poder anar, visitar la Casa Museu de la Rosa Bonheur al Castell de Bay, perquè en allà ella no només tenia ovelletes i cabretes i gossets, sinó que va arribar a tenir tigres i lleons. I ella els domesticava. I de fet hi ha imatges,
1: sí, hi ha fotografies,
0: que hi ha al final de la seva època, al 1880 o així, hi ha doncs ja hi havia petites rudimentàries fotografies, es veuen, no?, com ella va portar tigres i lleons i està ella allà divinament, o sigui, realment va aconseguir una capacitat d'autonomia excepcional.
1: És que va ser molt famosa, no?, perquè va vendre un quadre per 3.000 francs primer.
0: Correcte.
1: Després es veu que Napoleó III li va pagar fins a 20.000 francs que li va permetre, no? Que va ser molt coneguda en el segle XIX. Ara ningú sap qui és la Rosa Bonheur, però en el segle XIX es van fer fins i tot nines, és veritat?
0: Exacte. De fet, hi ha una anècdota que lliga amb la història de la Rosa Bonheur, i és que quan ella és gran, bueno, de fet, el que tu has dit abans, ella era homosexual, i ella va tenir dues relacions amb dues dones obertament. De fet, hi ha frases d'ella memorables, no? Denunciant la hipocresia del moment. Doncs la seva segona parella era una dona, a més més jove, que venia dels Estats Units i que coneixia la Rosa Bonheur perquè s'havia comprat la seva nina.
1: Que fort.
0: Perquè era com la Barbie del moment.
1: És el que estava pensant, la Nancy, la Merceditas, no?
0: I això, ella va viure al Castell de Bay els últims anys amb l'Anna Comple, que era aquesta pintora també americana, i va viure...

0: viure la mar de feliç, i ja el culmen de la seva història va ser que l'emperadriu Eugenia de Montijo, la dona del Napoleó III,
1: sí,
0: li va anar a donar personalment la creu de la Legió d'Honor de França.
1: L'única dona en aquell moment
0: artista que l'havia aconseguit, amb una frase que va passar a la història, que l'emperadriu, quan la van a visitar, li va dir que li otorgava aquesta creu per demostrar que l'art i el talent no tenia gènere.
1: Que maco, que maco. És molt recomanable l'obra de Bonheur. La podem trobar al Prado?
0: Al Prado hi ha un quadre d'ella, un lleó preciós. No sé si està exposat, perquè en algun moment ha estat en dipòsit, i altres, crec que al Thyssen de Madrid també n'hi ha algun,
1: el Met,
0: o sigui, n'hi ha cada vegada hi ha més...
1: A més, va pintar el Buffalo Bill.
0: Va pintar el Buffalo Bill,
1: perquè graciós,
0: durant l'exposició universal l'expedició del Buffalo Bill va anar a París, i ella va anar a visitar-lo per veure els cavalls. Li interessava el Buffalo Bill, zero patatero. El que volia era conèixer, veure els meravellosos cavalls que tenien en el seu espectacle.
1: És que penseu que en aquella època els cavalls que es dibuixaven, els anglesos, eren uns cavalls absolutament, saps, amb unes línies perfectes que no li veies. Dius, esto no és un cavall. Però eren els d'ella, mireu-los, perquè hi ha el del mercat dels cavalls. És una absoluta meravella, és una artista de la qual van fer còpies en el mateix moment, o sigui, era una artista molt copiada.
0: I sobretot va ser reconeguda i va poder viure independent, allò que li diem ara l'emancipació femenina, l'empoderament, sí, sí. Ella ho va aconseguir tot sent pintora, sent homosexual, sent lesbiana, i en una època, i vestint gairebé sempre com un home. O sigui, ella va fer el que li va donar la gana, no?, podríem dir, i mostrant, doncs, com deia l'emperadriu, que el talent, doncs...
1: Que el talent no té gènere, ni l'ha de tenir. Doncs gràcies, Sandra, perquè sempre ens il·lumines la tarda amb una cosa refrescant, i ens trobem dones meravelloses.
0: I si voleu més informació, que avui és divendres i ja saps, ja t'ho he dit abans, ja estic una mica despistada... El meu llibre, El taller d'Artemisia, li dedico un capítol.
1: El taller d'Artemisia, de quina editorial?
0: De Principal de los Libros.
1: Principal de los Libros, doncs ja ho sabeu. Si voleu més informació de la Rosa Bonheur, i en trobareu moltíssima, i el taller d'Artemisia del
0: Principal de los Libros.
1: Ojo, gràcies. Doncs gràcies, Sandra.
0: A vosaltres.
1: Doncs ja sabeu, fins aquí el nostre Fogots d'avui, farcit de dones interessants que han trencat molles. Un gran programa amb la Isona Passola, que ens ha parlat de tot, del que farà, del que ha fet, del que s'espera, del que no s'espera, amb la Sandra Ferrer, amb les seves dones silenciades. Avui hem parlat de la Rosa Bonheur, una història d'una dona que va dir hasta aquí. I com deia la Rosa de Luxemburg, si no ens movem, no notem les cadenes. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació, sense efectes secundaris.

Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes poner por el Serrat, el cant de la Cibada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la Cibada. La cançó prové del folclore rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: Ball de la Civada a Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava El Testament d'Amèlia, La presó del rei de França, El Comte Arnau, La cançó del lladre, El rossinyol o La presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Rivalval de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Estes botes són per a...

0: Nancy Sinatra, la filla del Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar.
1: Are you ready, Boo?
0: El 1965.
1: Start walking.
0: Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un caballo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara. Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon rotllo. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot al contrari.
2: Don't worry.
1: Don't worry. I...
2: Be happy.
1: Sí, que feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981, i les seves últimes paraules abans de morir el seu fill Ziggy Marley van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroports, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet de Vilanova i la Geltrú proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles, d'Engelbert Humperdinck. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor. Havia nascut a Barcelona el 1938. Als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon. Va fer de conserge en hotels de París. Va ser ajudant de cambrer. Però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia. Després del gran esclat del twist, el món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Yenka, el surf, la pulga, el ladrillo, el sirtaki, etc.

0: papus.
1: Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: És el Bicycle.
1: Solo Bicycle, Solo Bicycle, Solo Bicycle.
0: Àlex Marco, 1965.
1: Solo Bicycle.
0: Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: Hola, Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent, que el té com a preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell. La va fer el 1981 com homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys, el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Sandy Shaw va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em corresponen. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva l'amor.

Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967, amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia, però és que a més cada país enviava el millor

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara, unes gotetes de Sirex.

és que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan del Sirex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes, i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sídex. Aquesta és anterior, dos anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, si té.

0: Xerox. ...1980... Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Xerox, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, entre per alegria, entre d'altres, per sort, el Xerox. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi que no ho he oblidat mai. I sovint quan passo davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Anna Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Anna Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Como una novia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991. Ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que contem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai. Ah, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Poesia y cante. Cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur. Y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala, con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
2: Dilluns, a 4:45 de la tarda, i en redifusió, dissabte, a 4:45 de la tarda, a Ràdio Mollet.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a 5:00 de la tarda i els dissabtes a 1:00 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis, i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, a Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa. Per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga. I a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
1: El repte ha sigut molt fàcil, eh, Eugènia? És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Ràdio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, home, que clar, que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joar Sobvein, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola, Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes. I per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs vine, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. He comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no ho sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui... Com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly. Un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You. És a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: stop and thank you, baby. Oh, yes.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: Que dolç és ser estimat per tu.
1: Oh, now, how sweet it is.
2: James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975 amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat el que volem tots és això, que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio, però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem, que aquí t'hi trobis a gust, que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Patons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio, el 17 de juliol, divendres, a 9:15 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: Adiós, amor.
1: Adiós, amor. Solo quiero saber si me has querido, si me has mentido.
0: No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella.
1: Adiós, amor. Piensa-me alguna vez.
0: La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades. Bueno, de Mocedades al Consorci, es diu. Per al pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
2: Un hombre soy de gran valor, en el combate un halcón, volando solitario, es luchar mi vocación. Ante el dolor, ante el amor, nunca mi alma cedió. Mujeres olvidadas, ya me voy, adiós, adiós. De acero es mi corazón, mis ojos rayos de luz, mis manos son, mis labios son, tormento, tormento, pasión. Soy un titán, un triunfador, nunca vencido yo fui. Embates, tempestades, para mí son diversión.
0: Doncs no ho va fer gens malament José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
3: Gràcies per ser ràdio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb el

quina gràcia. Quan se'ns feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa, Sabadell?

curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diuen Josep Lluís, hola Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu, el más sexy i les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís, quan van sortir flipàvem aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que són es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cops. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis. I amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola, Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. I sí, Gemma, el disc va sortir el 1984.

0: des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida. On cada vegada tenim més amics.
1: Algo nada
0: vulgar. Sí, del 1984.
1: Necesito esta noche.
0: Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals, ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu: F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir, el 1983.

Words, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors. Com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure. Senzillament, Music.

0: tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cotos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que per cert ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club.

0: arrenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
2: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
1: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb forra i manilles?
2: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
1: Cada dijous a 2:15 del vespre a Ràdio Mollet.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Un regal que estigueu al nostre costat per revisar amb nosaltres la millor cançó pop i rock de la història, aquí, al Rock and Classics. Sempre diem que és un plaer estar amb tots i totes vosaltres, però és que és realment així, perquè sabem que ens escolteu, sabeu que us agrada remenar, igual que nosaltres, bona música del passat, i per tant, doncs, és sempre interessant fer conjuntament aquest exercici amb tots i totes vosaltres. Avui us proposem un programa que recordarà una mica, si ens aneu seguint, a un programa que ja fa força temps que us van portar, que parlava de les cartes postals. En van fer més d'un. Avui farem un mix perquè parlarem d'una banda de l'amistat i d'altra banda ho farem emmarcant-ho en fragments de cartes postals escrites o rebudes fa molt de temps. L'amistat és un dels regals més valuosos que ens ofereix la nostra vida. No es mesura pel temps compartit ni per la freqüència amb què ens veiem, sinó per la capacitat de ser-hi, quan realment importa. Els amics són aquelles persones que celebren les nostres alegries com si fossin seves i que ens ajuden a aixecar-nos quan les dificultats ens fan perdre l'equilibri. Una amistat sincera no necessita grans gestos ni paraules extraordinàries. Es construeix a través de la confiança, del respecte i de tots aquells petits moments que, amb el pas dels anys, es converteixen en records inesborrables. És un vincle que ens acompanya en les diferents etapes de la nostra vida i que ens recorda que mai caminem sols. Perquè, a banda de la família, els amics són la família que nosaltres escollim, els còmplices de les nostres històries i les persones que donen sentit tant als instants més simples com als més complexes. I és precisament en aquesta presència constant, discreta i generosa, on rau la bellesa més gran de l'amistat. Avui, doncs, reflexionem sobre l'amistat. Ho farem amb música que precisament parla d'amistat, d'amics, d'amigues, d'històries relacionades, com hem fet en molts altres programes, amb fragments de cartes postals d'amistats. Carta del Ferran, Barcelona, 9 de març de 1991. Hola, amic Esteve. Sóc el teu amic barceloní, el Ferran. Avui he rebut la teva carta, cosa que m'ha sobtat molt, doncs no me l'esperava. Què? Com t'ha anat la segona avaluació? A mi, bastant bé. Espero que tu no en suspenguis cap. Aquests dies no tinc gaire feina. He de fer uns treballs sobre uns llibres que he hagut de llegir i sobre una pel·lícula que vam anar a veure. Era en francès subtitulat, que tractava sobre la Inquisició. Després de la Setmana Santa, la setmana del 22 al 26 d'abril, fem la Setmana Esportiva. Jo m'he apuntat a escacs, al Dicció Pinta, al Trivial, a bàsquet i a un taller de fotografia on es revelaran alguns carrets. Per cert, l'últim dia, el divendres a la nit, pels més atrevits es va a Montserrat a peu. Jo em sembla que no hi aniré. Al cap de setmana que pugem ja et portaré el Walmart de la Neus i la cinta de vídeo. Em sap greu que no vinguem per Setmana Santa, tot i que no és a cua encara.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: De moment, no em resta dir res més. Tan sols que no m'oblidis, que m'escriguis i que visquis. D'una amiga que t'estima. Postdata. Somriu, encara que sigui un somriure trist. Perquè més trist que un somriure trist és la tristesa de no saber somriure. Sento.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Hola, com va tot? Jo no gaire bé, la veritat. Tinc una temporada d'aquelles baixes. La veritat és que estic bastant deprimida. I no per cap motiu en especial, però no em sento bé. Em sento força sola. Les amigues em fallen. La meva amiga està bastant distanciada i ella és la meva millor amiga. Vull dir que les noies que conec de l'institut són conegudes, però no són gent a la que tinguis en tot moment quan les necessites. Només serveixen per anar de festa. A més, em fan sentir un bitxo raro perquè l'altre dia jo vaig anar a una exposició de pintura que estava a la Fundació Miró i era ja l'últim dia que la feien. Era una exposició de Magritte, un pintor francès surrealista molt bo. A mi em feia gràcia anar-hi i em van mirar malament. És que per elles, la vida són només els porros i sortir de marxa. I per mi hi ha alguna cosa més.

Estic pensant en apuntar-me a alguna colla de diables o a algun grup d'excursionistes per a veure si conec gent. Potser així trobo un nòvio. És que venir a l'institut no té emoció perquè no hi ha ningú que em cridi l'atenció. Però, és clar, ha de ser un noi que pugui parlar amb ell i explicar-li coses. Que pugui tenir-hi una relació, no allò de aquí te pillo, aquí te mato. I la veritat, tots els nois de la meva edat van d'aquest plan. Jo suposo que hi ha d'haver algú que m'entengui. Tot és qüestió de trobar-lo. Postdata. M'ha anat molt bé escriure't aquesta carta, perquè sempre quedes millor si li expliques les teves penes a algú.

0: la millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Pel que m'havia explicat el teu amic de tu, jo ja havia intuït que eres un noi molt sensible i de confiança. Les teves cartes, després, de mica en mica, no van fer res més que confirmar-m'ho. I no només això, sinó que em comprens. Només un noi abans que tu m'havia comprès. T'ho juro, mai havia tingut, excepte amb la meva amiga, un amic com tu. Perquè, tot i que els nostres punts de vista són diferents, ens entenem molt bé. Noi, no sé què fer, estic molt fotuda, però me'n sortiré, ho he de fer, igual que tu. Però necessitaré una mica de temps. Continua escrivint-me, sisplau. Em sap molt de greu haver trigat tant en contestar, de veres, però aquests dies he tingut moltes coses. La pròxima vegada intentaré no trigar tant, però no puc prometre res.

Hola, Esteve. Sento molt l'estona que et van fer mirar el nostre avorridíssim partit de vòlei. T'asseguro que normalment juguem molt millor, però es veu que era un mal dia. Ja devies veure la meva, o millor dit, les meves cares observant el partit. No podia estar-me quieta o asseguda com una persona normal. Crec que estava jo més nerviosa que elles que jugaven. Va ser una tortura veure com perdien els sets i jo sense poder entrar al joc. Quina ràbia! Però, saps què? Encara tenim esperances de guanyar la Lliga. Es veu que el nostre contrincant més perillós també va tenir un mal dia. Em va agradar molt veure't, però un altre dia hem de quedar amb més calma, eh? Sempre anem amb presses, i així no es pot parlar de res.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Ja seria hora que comentéssim les respectives obres o petites narracions que ens enviem. Llegint els teus escrits em sento molt identificada. Vull dir que molts dels meus sentiments els trobo descrits perfectament en les teves paraules. És increïble. És com si ho hagués escrit jo. La sensació que tinc en veure'm reflectida en la teva lletra no podria explicar-te-la. A més, tens un estil semblant al meu. Tens imatges molt boniques i impactants.

La veritat és que m'ha sorprès, perquè conec a pocs nois capaços d'expressar els seus sentiments a la manera que ho fas tu. A mi de vegades em costa molt fer-ho. La veritat és que m'agradaria ser una mica més com tu. Jo aquesta setmana la he passat, i encara l'estic passant, una mica malament, perquè em sembla que t'ho vaig explicar. El noi que m'agrada ara fa 4 dies que té nòvia, i sempre fot veure a qui t'estimes en braços d'un altre. Sempre he sabut que era un amor impossible. Però no sé, sempre queda una espurna d'esperança i quan el vaig veure em va caure el món a sobre. Vaig tenir ganes de posar-me a plorar enmig del carrer. Va ser com si m'estiguessin fotent cops de puny a l'estómac. D'això ja fa una setmana, i tot i que quan les meves amigues em pregunten si estic bé, els hi dic que sí, no ho estic, i t'ho dic a tu perquè em dóna la sensació que amb tu em puc desfogar. Tu també ho pots fer, i no m'avorreixes en absolut. I vull que sempre que preocupi alguna cosa, sigui el que sigui, m'ho expliquis, perquè jo t'escoltaré. Ja sé que encara no ens coneixem gaire. És una forma de fer-ho.

0: Hola, sóc la Big Mama Montse i us faig una salutació a totes les persones oients del Rock and Classics, tot desitjant-vos que la nostra música us agradi, us faci veure i us motivi doncs, a passar un dia ben maco. Gràcies per escoltar el programa.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop. Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
2: Jo m'havia proposat animar-te i ja veus, t'estic explicant les meves penes, però és que necessitava dir-ho a algú. Però ja no t'explico més penes i et parlaré de coses bones que m'han passat aquests dies. L'altre dia, el 31 de gener, vaig anar al concert dels Gossos a Barcelona i va ser de puta mare. Va tocar amb ells el Pemi Fortuny dels Lacs amb Busto i es van portar molt bé amb la gent. El dia 1 vam fer un concert a Lliçà d'Amunt, però no vaig poder-hi anar. Però és igual, hi ha molts concerts per anar-hi. Bé, penso que per avui ja m'he enrotllat prou. Només dir-te que m'escriguis aviat i que tots dos ens hem d'animar. Jo ho intento. Ja m'explicaràs com et va tot. Adéu, la teva amiga que no t'oblida.

0: recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Amigues, amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui que hem dedicat a aquestes cançons d'amistat. En tenim més de seleccionades, seguirem en una altra edició del nostre programa. Ja ho sabeu, que seguim disponibles a les xarxes socials on podeu veure totes les novetats del nostre programa i que podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les emissores que emeten Rock and Classics i també a través del nostre podcast que teniu a les principals plataformes com ara iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube, Deezer, TuneIn i d'altres. Gràcies per escoltar-nos, us deixem amb més música dedicada a l'amistat.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
2: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet. En la seva versió estiuenca, Bartiquí en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i comptem amb el suport tècnic del Sergio Guardeño. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bartiquí d'estiu, però algunes coses no canvien. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 17 de juliol de 2026, programa número 42 de la temporada i quart de la temporada d'estiu. I aquest vespre tornarem a parlar de cançons i de cinema, però en aquest cas parlarem de perdedores. Perquè si fa uns dies van fer un repàs de cançons que van guanyar el Premi Òscar en aquesta categoria, en aquesta ocasió ens centrarem en aquelles cançons que van competir però que no es van endur l'estatueta. I veurem que segurament n'hi ha de decisions sorprenents. Moltes cançons, pensem que hi ha 5 nominades per any i, òbviament, només n'hi ha una guanyadora. Així que començarem un altre cop als anys 60 i avui, el que és avui, arribarem fins als anys 80 i ja en farem de més endavant. Només com a recordatori, no qualsevol cançó pot aspirar a l'Òscar. Recordeu que havia de ser una obra original amb música i lletra creades específicament per la pel·lícula i que aquesta cançó ha de tenir una presència destacada al film o bé obrir els crèdits finals. En fi, cançons i cinema, aquesta unió de la música amb les imatges que és tan poderosa que al final acaba amb una associació inevitable. Així que agafem les crispetes perquè comencem.
3: ¿Vas a tomar algo, chico?
4: Sí. Deme una Fanta.
3: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
4: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
3: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
2: I comencem amb en Frank Sinatra, any 1964. Era un any en què en Frank Sinatra va tornar a demostrar per què era una de les grans veus del segle XX. Parlem de la cançó My Kind of Town, que era una cançó que es va escriure, evidentment expressament, per a la comèdia musical Robin i los Siete Hoods. Una pel·lícula aquesta, Robin i los Siete Hoods, que protagonitzava el mateix Frank Sinatra, junt amb en Dean Martin i amb el Sammy Davis Jr., en fi, el Rat Pack. A més, li acompanyaven el Bing Crosby, que havia estat el seu mític rival, però també amic, i el Peter Falk, que era el que va fer-se famós més tard com a protagonista de la sèrie Columbo. En fi, l'argument és traslladar d'alguna manera la llegenda del Robin Hood, però al Chicago de la llei seca. Aleshores, bé, no seria la millor pel·lícula del món, però sí tenim aquest tema com My Kind of Town, que és la cançó que cantava Frank Sinatra i que va optar amb aquest Oscar. La cançó, doncs això, és tota una declaració d'amor a la ciutat de Chicago i amb els anys es va convertir, doncs això, gairebé en un himne no oficial de la ciutat. I bé, va aconseguir la nominació als Premis Oscars per la millor cançó original, però va haver de competir amb un seriós competidor. Parlo de la cançó Chim Chim Chiri, de la pel·lícula Mary Poppins, que ja van posar a l'anterior episodi quan punxaven les guanyadores. En fi, tot i la derrota, doncs, en Frank Sinatra va convertir aquesta My Kind of Town en una de les fixes, un dels grans clàssics del seu repertori. Així que escoltem-la.

competia amb el tema Bosnia Kosica. I el 1965, doncs, va ser l'any Jones. Seríem que es convertit en una estrella internacional gràcies a aquesta What's New Pussycat, que és la cançó principal de la pel·lícula que duia el mateix nom, que es va estrenar a Espanya com a Què tal, Pussycat? Bé, una traducció curiosa, tampoc diríem que seria el títol més fàcil de traduir al castellà. En fi, la música d'aquesta cançó, d'aquesta What's New Pussycat, poca broma, era d'en Bart Bacharach, amb lletra de Hal David, doncs bé, una de les parelles de compositors més exitoses de la música popular nord-americana. La pel·lícula era una comedieta protagonitzada pel Peter O'Toole, pel Peter Sellers i per la Romy Schneider. També va suposar, com a curiositat, el debut cinematogràfic d'en Woody Allen com a guionista. Aquesta cançó, amb l'energia i la potència vocal d'en Tom Jones, doncs va ser un èxit immediat. I encara avui diríem que és un dels seus temes més identificables. Els Oscar, doncs això, va ser nominada a millor cançó original, però el premi se'l va endur The Shadow of Your Smile, una cançó que ja vam sentir a l'anterior episodi, Shadow of Your Smile, de la pel·lícula Castillos en l'Arena. Era una cançó que, si recordeu, interpretava en Tony Bennett. I que segurament, ja ho vam dir, mostrava les dues vertents del que serien les cançons pel cinema. Aquesta de Shadow of Your Smile potser significava la vertent més clàssica, mentre que What's New Pussycat era una cançó molt pop, seria una cançó més moderna que no pas aquella de Shadow of Your Smile. En fi, ara és el moment, si ja vam sentir The Shadow of Your Smile a l'anterior episodi, ara és el moment de recuperar aquest clàssic inconfusible del Tom Jones, aquesta What's New Pussycat. What's New Pussycat?

Entrem als anys 70 i entrem amb en Michael Jackson. Michael Jackson, que abans de convertir-se en el rei del pop, doncs ja sorprenia, el món en només 14 anys. Recordem que Michael Jackson aleshores, evidentment, estava amb els seus germans, amb els Jackson 5, però també feia algunes cosetes en solitari. Ja us dic, només 14 anyets, i l'any 1972 va interpretar el tema Ben, que era una balada que donava títol a la pel·lícula Ben. Pel·lícula Ben, que era una història, compte que era una cosa curiosa, era una història, una pel·lícula de por, una història de terror, molt peculiar, en el que el protagonista era un ratolí, que duia el nom aquest de Ben. En fi, tot i aquest argument, que seria prou insòlid, val a dir que la sensibilitat de la interpretació que un Michael Jackson de 14 anyets va fer, doncs va transformar aquesta cançó en un èxit mundial. I de fet va ser un tema que li va donar el seu primer número 1 en solitari als Estats Units. Això no vol dir que deixés de treballar amb els seus germans. En aquell moment, en Michael Jackson era part del Jackson 5. Però sí que va potser ser un primer avís que en Michael no era un membre més del grup, sinó que era el membre del grup. Aquesta Ben és una composició de Don Black i Walter Scharf, i va rebre aquesta nominació a l'Oscar, la millor cançó original, us ho repeteixo, any 1972, però aquella nit va perdre davant d'una cançó de títol The Morning After, una cançó que interpretava la Maureen McGovern per la pel·lícula L'aventura del Poseidón. Amb el pas del temps, bé, totes dues pel·lícules, tan Ben com L'aventura del Poseidón, diguem-ne que no passarien a la història del cinema, però sí que és veritat que Ben, la cançó, no tant la pel·lícula, ha quedat com una de les interpretacions doncs, més emotives dels primers anys de Michael Jackson, un Michael Jackson que sovint interpretava aquesta cançó també amb els concerts, inclús ja a principis dels anys 80. Però bé, el que us dic, ha quedat com una de les interpretacions doncs això, més emotives dels primers anys d'en Michael Jackson. Anem a escoltar aquesta petita joia de 1972, Ben.

Continuem als anys 70 amb una cançó de la saga de pel·lícules de James Bond, una saga que bé es caracteritza, com tots sabem, per la importància que li donen a la banda sonora i en particular a la cançó, principal. En aquest cas, any 1973, aquesta cançó principal anava a càrrec d'en Paul McCartney and the Wings i la cançó era, evidentment, Live and Let Die. Bé, quan els productors de la nova pel·lícula de James Bond van demanar a Paul McCartney que n'escrivís la cançó principal, probablement no imaginaven que acabaria convertint-se en una de les millors melodies de tota la saga. Aquesta Live and Let Die, ja us dic, interpretada pel Paul McCartney and the Wings, és la pel·lícula que acompanya la pel·lícula, és la cançó, perdona, que acompanya la pel·lícula Viu i deixa morir, que de fet era la primera pel·lícula que tenia en Roger Moore interpretant el paper de l'agent 007. Va ser una cançó produïda pel George Martin, el mateix productor dels Beatles. De fet, és una cançó de 1973, és a dir, en Paul McCartney portava 3 anys fora dels Beatles, o millor dit, els Beatles portaven 3 anys que s'havien acabat com a grup. Bé, aquesta Live and Let Die combina els passatges orquestrals amb una energia molt rockera, és una cançó molt, molt guitarrera, i de fet continua sent una de les peces més celebrades d'en Paul McCartney en directe. Com ens passa aquest vespre, va ser nominada a l'Oscar a la millor cançó original, però no va guanyar, perquè aquell any el premi va anar a The Way We Were, de la pel·lícula Tal com érem, la cançó que interpretava la Barbra Streisand i que ja vam sentir a l'anterior episodi en el que posàvem les guanyadores. Tot això, bé, jo crec que dir Live and Let Die és dir una de les millors cançons de la saga Bond de tots els temps, i permeteu-me la picada d'ullet a la generació dels 90, tot recordant aquella versió que en van fer els Guns N' Roses pel seu Use Your Illusion. Però bé, nosaltres ara sentirem evidentment l'original, la de Paul McCartney and the Wings, Live and Let Die.

Seguim als anys 70, seguim a... ara anem a l'any 1976, amb una, jo diria, amb una curiositat. Una curiositat perquè la cançó que va estar nominada, que no va guanyar, però que jo crec que bé mereix un lloc amb aquest programa d'aquesta Es van quedar les portes, és el Gonna Fly Now, d'en Bill Conti. I quina cançó és aquesta? Bé, pensem-ho d'aquesta manera. Hi ha melodies que només escoltar-les ja ens fan imaginar directament l'escena de cinema, és allò que dèiem en principi del programa, aquesta associació indissoluble d'imatges i de música que és tan i tan potent. I és exactament el que passa amb Gonna Fly Now, que és el tema principal de la pel·lícula Rocky. És una cançó composta pel Bill Conti i és una peça, doncs, bé, que acompanya, jo diria, que una de les seqüències més famoses de la història del cinema, que és el famós entrenament d'en Rocky Balboa pels carrers de Filadèlfia fins a arribar, l'acompanyem fins a arribar a les escales del Museu d'Art. És una peça curiosa perquè la cançó té molt poca lletra. És que quasi a mi em va sorprendre quan vaig saber que havia estat nominada a millor cançó original, perquè quasi seria com música incidental. Bé, té molt poca lletra, però ni falta que li fa, perquè la força de la melodia i l'orquestració han fet que es converteixi en un himne universal, doncs això, de l'esforç, de la superació, de la perseverància. I sí, va ser nominada, i sí, va perdre amb aquella cerimònia, perquè la estatueta va ser per la cançó Evergreen, que interpretava la Barbra Streisand un altre cop, la Barbra Streisand per la pel·lícula Ha nacido una estrella. Però, ara fem aquesta reflexió. Si posem la cançó Evergreen a dia d'avui, a dia 17 de juliol de 2006, si posem la cançó Evergreen i posem la cançó Gonna Fly Now, bé, jo crec que a nivell d'imaginari popular, Gonna Fly Now guanya absolutament. Perquè poques cançons de cinema són tan reconeixibles com aquesta, així que va, anem a pujar aquelles escales amb en Rocky.

I seguim amb el 1977 i seguim un altre cop amb una altra cançó per a la saga de pel·lícules de James Bond. I en aquest cas ens anem amb la Carly Simon amb la cançó Nobody Does It Better. Mira, quan es parla de grans cançons de James Bond, Nobody Does It Better sempre apareix entre les favorites, tot i que no seria una cançó típica de James Bond. No té l'èpica, no té aquella força. Més aviat té una certa delicadesa. Nobody Does It Better, doncs ja us dic, és una cançó interpretada per la Carly Simon, que va ser escrita pel Marvin Hamlisch i la Carol Bayer, i és la cançó de la pel·lícula La espia que me amó, que va protagonitzar doncs en Roger Moore. Ja hem parlat abans de com en Roger Moore es va fer càrrec del personatge a partir d'aquell Viu i deixa morir. Va ser la primera vegada, compta amb aquesta curiositat, que el tema principal d'una pel·lícula de James Bond no portava el mateix títol que la pel·lícula. És a dir, la pel·lícula era L'espia que me amó i la cançó era Nobody Does It Better. Això però no va impedir, evidentment, que subvertís en un èxit internacional. Ja us dic, és una melodia molt elegant i una interpretació doncs plena de sensibilitat que la Carly Simon va aconseguir donar-li un aire diferent a la saga. La cançó no va guanyar, perquè el premi va acabar a mans de la cançó You Light Up My Life, de la pel·lícula Il·lumines mi vida. La Carly Simon encara trigaria un temps, però acabaria guanyant aquell Oscar. Ja ho va sentir en el programa anterior en el que parlaven de les guanyadores, com la Carly Simon se'n va endur un Oscar per la cançó original de la pel·lícula Armes de Mujer, però això seria doncs quasi una dècada més tard. En aquest any 1977 no va guanyar, va perdre, però jo crec que és una balada que va fer-se molt popular i és una cançó molt bona que continua sent de les millors de les bandes sonores d'en James Bond.

Anem ara al 1978 i anem amb la pel·lícula Gris. I aquí tenim doncs un cas claríssim d'allò que hem parlat de la normativa per poder participar com a millor cançó original a la cerimònia dels Òscar. Clar, aquí hi havia un problema quan aquelles pel·lícules que eren adaptacions de musicals teatrals. Aleshores, el que diu la normativa és que la cançó ha de ser original. Per tant, si estem fent una adaptació cinematogràfica d'un musical teatral, cap d'aquelles cançons que ja hi eren al musical original pot optar a un Òscar a la millor cançó original, precisament perquè no és una cançó original. Aleshores, el que es va fer va ser crear alguns temes originalment o expressament per a la versió cinematogràfica, per a la versió de Gris, que us puc dir de Gris. Pels que vam ser nens a principis dels 90 o vam ser adolescents als 90, segurament recordareu que va haver-hi un cert revival de la pel·lícula Gris durant una època, parlo de l'any, pues, què diré jo, 1991, 1992, es passava amb una certa freqüència a la televisió i ja us dic que hi havia un cert revival, es va reeditar el disc i personalment, per mi Gris va ser una de les meves portes d'entrada per conèixer potser no tant la música dels 50, però sí la cultura del rock dels 50, que és el que mostrava, de fet, la pel·lícula Gris. A nivell musical, doncs, evidentment, les cançons no eren rock and rolls dels 50, però a nivell estètic, doncs, sí que pretenia ser-ho. En fi, pel·lícula Gris de 1978, quan el rodatge de Gris ja estava pràcticament acabat, els productors van adonar-se doncs, que segurament el personatge de Sandy necessitava una gran balada, i el resultat va ser aquesta cançó de la qual parlem, aquesta Hopelessly Devoted to You, una cançó que va ser escrita pel John Farrar, especialment perquè l'actriu protagonista, l'Olivia Newton-John, pogués lluir la seva veu. La cançó, doncs ja us dic, es va incorporar a última hora, però va acabar convertint-se en un dels moments més recordats de la pel·lícula i en un dels grans èxits de la carrera de l'Olivia Newton-John. Encara us diré més, no fa gaire vaig anar a veure una versió del musical de Gris al teatre, i aquesta cançó, que originalment no hi era al musical, que es va fer per la pel·lícula, ja l'havien incorporat un altre cop al musical. Va ser l'única cançó de Gris, la pel·lícula, nominada a l'Òscar a millor cançó original, encara que aquella nit no es va perdre davant d'una cançó realment meravellosa, aquesta Last Dance, que interpretava la Donna Summer per a la pel·lícula Thanks God It's Friday, gràcies a Dios és viernes. Un altre temasso completament diferent. No diria que Hopelessly Devoted to You va perdre de manera injusta, però bé, una gran cançó també que podem sentir ara mateix.

Ara iniciarem els anys 80, amb l'any 1980, que va tenir una cerimònia amb moltes cançons interessants. Una d'elles va ser el tema de la Dolly Parton, la cançó 9-to-5. Mireu, això de 9-to-5 fa referència a l'horari de feina. Sempre, bueno, als Estats Units es parla d'una feina de 9-to-5 com a un horari clàssic d'oficina. Mireu, parlem de Dolly Parton, una persona que segurament a Europa no té ni la meitat del reconeixement que té als Estats Units, on és una persona, una cantant, una actriu, una artista superpopular, i a Europa, evidentment, doncs ni de lluny. Però poques artistes poden presumir d'haver escrit, interpretat i convertit en un èxit mundial una cançó que han creat per a una pel·lícula protagonitzada per elles mateixes. És el cas, doncs, això, de Dolly Parton amb aquest 9-to-5, que era la cançó principal de la pel·lícula Cómo eliminar a su jefe, que era una comèdia, en el que la Dolly Parton compartia pantalla amb la Jane Fonda. La Dolly Parton fins i tot va explicar que el característic ritme inicial, que sona al principi, el va crear fent sonar les seves ungles, com si fossin una màquina d'escriure. Aquesta 9-to-5 potser no va guanyar, però sí que va dominar llistes d'èxits als Estats Units. I no va guanyar perquè la guanyadora, si recordem, ja ho vam sentir també a l'edició o al programa on sentíem les guanyadores, la guanyadora d'aquella cerimònia el 1980 va ser la cançó Fame, és a dir, el tema interpretat per l'Irene Cara per la pel·lícula Fama. Però tantíssims anys més tard, aquest 9-to-5 doncs també podria ser considerat un himne dedicat a tots els treballadors que podem sentir ara mateix.

I com us dic, no abandonem l'any 1980, que va tenir doncs això, una cerimònia amb cançons molt potents. Hem sentit 9 to 5, hem parlat de la cançó Fame que va guanyar, però ara podem sentir i podem parlar també d'una altra de les candidates que no va guanyar, que es va quedar a les portes, però déu-n'hi-do si està ben interioritzada a l'imaginari popular, perquè aquell any també competia la cançó On the Road Again d'en Willie Nelson. Què podem dir de Willie Nelson? A qui li pot caure malament en Willie Nelson? Un senyor que té més anys que un bosc, però malgrat tenir 90 i pico anys, continua tocant, continua sent aquest senyor del cabell llarg, amb les trenes, aquest senyor que no para de girar, aquest senyor que no para de fumar uns tròcolos de marihuana que no pot ni ell mateix, com podem apreciar amb aquest senyor? I respecte a la cançó On the Road Again, què us puc dir? Si hi ha una cançó que resumeix la vida d'un músic de gira, aquesta seria On the Road Again. En Willie Nelson la va escriure doncs gairebé d'una tirada, després que el productor de la pel·lícula Honeysuckle Rose, la pel·lícula que aquí es va estrenar a Espanya com a Loco por ti, doncs li demanés que s'hi podia fer un tema principal. Segons explica la llegenda, en Willie Nelson va escriure bona part de la lletra fent servir una simple bossa de paper d'aquestes dels avions durant un vol. Això és la llegenda, això és la història que envolta aquesta cançó, que potser no és veritat, però que sona bé. El resultat doncs va ser aquesta On the Road Again, una cançó optimista, plena d'energia, convertida doncs en un dels grans himnes del country nord-americà més modern. I sí, va aconseguir una nominació a l'Oscar, tot i que, ja ho hem dit abans, el guardó va ser per Fame d'Irene Cara, però tot i no guanyar la estatueta On the Road Again, bé, definitivament és probablement la cançó més emblemàtica de Willie Nelson. És un autèntic cant a la llibertat de viure sempre en ruta i segurament és parlar de Willie Nelson, és parlar de country més modern, i On the Road Again és una de les primeres cançons que ens poden venir a la ment.

Continuem amb els anys 80 i continuem amb un tema famosíssim, amb The Eye of the Tiger de Survivor. Era l'any 1982. Què us puc dir? L'any 1982, en Sylvester Stallone buscava una cançó doncs que transmetés la força i la determinació del seu personatge, d'en Rocky, per a la pel·lícula Rocky 3. Ja m'han parlat, de fet vam dedicar dos episodis a les grans cançons, de pel·lícules mítiques als 80, on un gènere com el AOR, el Adult Oriented Rock, tenia una presència i un pes específic molt, molt important. Són dos programes que podeu trobar naturalment a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox, dos programes de la segona temporada de Bartiki. En fi, l'Stallone buscava una cançó per Rocky 3, però inicialment, com d'aquí, ell volia utilitzar un tema de Queen, però ves per on, no va aconseguir-ne els drets. I aleshores va encarregar una composició original al grup Survivor. Evidentment, si hagués aconseguit els drets de la cançó de Queen, aleshores aquesta cançó no hagués pogut participar a la cerimònia o ser nominada per l'Oscar a millor cançó original, perquè precisament no era una cançó original, però aquesta de Survivor sí. En no aconseguir els drets, doncs va encarregar als Survivors que fessin una cançó, i el resultat va ser aquest The Eye of the Tiger. Què podem dir? Una de les cançons més reconeixibles de la història del rock. Potser no t'agrada el rock, i si no t'agrada el rock és estrany que siguis sentint aquestes paraules i aquest programa, però bé, és igual, potser no t'agrada el rock, però definitivament coneixes The Eye of the Tiger, amb el seu riff de guitarra inconfusible i una lletra, doncs això, que parla de superar obstacles, etc. I el tema doncs va esdevenir un èxit mundial i encara avui acompanya els esdeveniments esportius a tot el planeta. Va tenir aquesta nominació, però aquella nit la estatueta va ser pel tema Up Where We Belong, aquella cançó que ja vam sentir en el programa de les guanyadores, cançó que interpretava en Joe Cocker i la Jennifer Warnes per a la pel·lícula Oficial y Caballero, però aquesta The Eye of the Tiger, tot i no guanyar l'Oscar, que us puc dir, poques cançons han quedat tan associades a l'esperit de lluita i de superació.

Seguim amb 1983, en ple vuitantarisme. Venim d'una cançó que és totalment vuitantes i anem a una altra que també és molt vuitantes, tot i que mostra un altre vessant. Em refereixo a la cançó Maniac d'en Michael Cimbello. Hi ha cançons que acaben definint tota una època, i Maniac, doncs podríem dir sens dubte que és una d'elles, cançó, ja us dic, interpretada pel Michael Cimbello, que va formar part de la banda sonora de Flashdance, d'aquella pel·lícula que va convertir la dansa, la música i la moda dels anys 80, doncs, en una mena de fenomen mundial. Però, curiosament, la cançó no havia estat escrita pensant en aquesta història. La primera versió de la cançó estava inspirada en les pel·lícules de terror. Però els productors van demanar canviar-ne completament la lletra perquè encaixés amb la protagonista, aquella, ja recordarem, aquella jove soldadora que assumia convertir-se en ballarina professional. I la jugada els hi va sortir perfecta. A Maniac va ser nominada a l'Oscar, però el premi va anar a parar per una altra cançó de la mateixa pel·lícula, de la mateixa Flashdance. En concret, va anar a parar pel tema Flashdance What a Feeling, que interpretava la Irene Cara. Un cas poc habitual en el que dues cançons de la mateixa pel·lícula competien, doncs, per l'estatueta. Poc habitual, però ha passat més d'un cop. Sense anar més lluny, quan vam posar al programa de les guanyadores, vam sentir la cançó guanyadora de la pel·lícula La La Land, però aquell any, i per La La Land, hi havien dues cançons, una que va guanyar i una que es va quedar a les portes, però també de la mateixa pel·lícula. Ja us dic, un cas poc habitual, però que ha passat més d'una vegada. De tota manera, deixem La La Land, deixem el segle XXI, tornem als anys 80 del segle XX i anem a sentir aquest Maniac, cançó de 1983 de Michael Cimbello.

Continuem amb l'any 1984 i 1984 doncs va veure una cerimònia amb algunes competidores, un altre cop amb una sèrie de competidores ben potents. Una d'elles era la cançó Against All Odds, Take a Look at Me Now, del Phil Collins. Mireu, un Phil Collins que abans de triomfar amb les bandes sonores de Disney, doncs ja havia demostrat el seu talent per escriure doncs aquestes balades memorables. L'any 1984 van registrar aquesta Against All Odds, també anomenada Take a Look at Me Now, per la pel·lícula Contra Todo Pronóstico, que era una pel·lícula que protagonitzava en Jeff Bridges i la Rachel Ward. Mireu, l'èxit de Phil Collins em porta una reflexió, i és... A mitjans dels 80, el Phil Collins era una grandíssima estrella, però si ho mirem des del punt de vista estètic, era un senyor de 30 i pico anys, que era calvo, que no era particularment guapo, que no ballava espectacularment. En fi, si ara pensem amb el pop mainstream, a l'any 2026, ens podríem preguntar si un senyor de 30 i pico anys, un senyor calb, un senyor no particularment guapo, podria arribar a l'estrellat del pop a l'actualitat. Actualment veiem que els cantants pop que triomfen han de ser, o han de semblar, joves, guapos, ser icones de la moda, etc. Per tant, probablement, en aquest sentit, doncs, si ho mirem des d'aquest punt de vista, en els anys 80 hi havia una manera diferent de veure la música. En fi, perdoneu-me aquesta reflexió. Anem a tornar amb el Phil Collins i amb aquest Against All Odds, Take a Look at Me Now, cançó que va estar a la cerimònia de 1984. En Phil Collins va compondre la cançó aprofitant idees que havia escrit temps abans durant un període especialment complicat de la seva vida personal, fet doncs, que potser explica la intensitat emocional de la interpretació. El tema no va guanyar, però va ser un èxit internacional, va arribar al número 1, etc, etc, i no va guanyar perquè la guanyadora aquella nit de 1984 era el I Just Called to Say I Love You de la Stevie Wonder. Una altra balada. Bé, les balades ja sap que és més fàcil que guanyin a les mesmes cerimònies dels Oscar. Però ara anem a escoltar la de Phil Collins, aquest Against All Odds. Take a Look at Me Now.

era la cançó Footloose de Kenny Loggins. Mireu, Kenny Loggins, segurament el nom ha quedat una miqueta enterrat amb el pas dels anys, però si hi ha un artista que va posar banda sonora als anys 80, aquest càntic tranquil·lament podíem dir que era en Kenny Loggins. Després de l'èxit de Caddyshack, ell va triomfar en Footloose, que era la cançó que obria la pel·lícula al mateix nom, a Footloose, també aquí a l'estat espanyol. La pel·lícula explicava doncs, la història d'un adolescent que arriba a un poble on el ball està prohibit. Una premissa doncs, que va connectar amb milions d'espectadors. Tothom recordem a un joveníssim Kevin Bacon i les seves ballarucas per una pel·lícula, escolteu, molt mítica. També pensem que eren pel·lícules que aleshores tenien un recorregut molt més llarg, perquè eren pel·lícules que, si Footloose s'estrenava el 84, segurament arribava a l'estat espanyol uns mesos més tard, potser seria 85, tenia un recorregut ben llarg al cinema, després no sortia a videoclubs fins a probablement un any més tard que desapareixia dels cinemes, per tant, segurament els espectadors que la van veure en videoclub jugant la pel·lícula no la van veure fins a l'any 1986 o 1987. En fi, com us dic, tenia un recorregut molt més llarg i jo recordo sent tota una criatura, però recordo clarament de doncs, aquesta pel·lícula i aquesta cançó i aquestes ballarucas d'en Kevin Bacon. A Footloose, doncs, una cançó doncs, plena d'energia, d'optimisme i que va ser un número immediat i que bé, defineix molt, molt el que seria els anys 80 i el cinema als anys 80. Una de les bandes sonores més populars de la dècada, sense cap mena de dubte. Sentim en Kenny Loggins en Footloose.

I aquella cerimònia de 1984 si teníem la Stevie Wonder enduent-se la estatueta, però tenien competidors com a Phil Collins o com a Kenny Loggins. Escolteu, encara hi havia una cançó molt potent i un competidor molt potent, que era en Ray Parker Jr. amb el tema Ghostbusters. En fi, si recordem la cançó, aquesta, allò de Who You Gonna Call, probablement és una de les frases més famoses de la història del cinema. En Ray Parker Jr., bé, és un tio, ell era un currant d'estudi, i només va disposar, o això explica un altre cop la història, o la llegenda, només va disposar de pocs dies per escriure la cançó principal de Los Cazafantasmes, però el resultat va superar totes les expectatives. Aquesta Ghostbusters, doncs, combina pop, però també té molt i molt de música negra, té funk i té aquella tornada impossible d'oblidar que va convertir-se en un fenomen mundial. També el videoclip on apareixien els actors de la pel·lícula, l'actor de la pel·lícula original, el d'Anna Croy i el Bill Murray, etc., amb el Ray Parker Jr. I aquell videoclip, en una època en què els videoclips esdevenien tan i tan importants,

doncs va contribuir també al seu èxit amb la participació de nombroses estrelles de Hollywood, doncs preguntant-se a qui calia trucar quan apareixien els fantasmes. Va ser nominada, però no va guanyar. Malgrat això, Déu-n'hi-do, quin any aquell 1984, quin grapat de cançons. Va guanyar, ja us dic, el I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder, i em pregunto si, vistes les altres candidates, aquella decisió va ser la més encertada.

No deixem els 80, encara estem als 80 i anem any per any, perquè ja vam parlar com abans dels 80 el pop comercial era tan important com a banda sonora de pel·lícules. I als anys 80 tenim en concret any 1985 tenim una cançó que va ser candidata que no va guanyar i per això se sonen en una tarda, en un vespre com el d'avui, que és una pel·lícula de una cançó de la pel·lícula Regreso al Futuro de Huey Lewis and the News. Però quan pensem en Regreso al Futuro, gairebé tothom recorda aquella cançó de Huey Lewis and the News, The Power of Love. Però la cançó que l'Acadèmia de Hollywood va nominar a l'Oscar no va ser The Power of Love, va ser una altra, va ser Back in Time, una cançó, doncs això, també de Huey Lewis and the News, que són els crèdits finals de la pel·lícula i que és plena de referències als viatges temporals protagonitzats pel Marty McFly i el doctor Emmett Brown. Curiosament, recordem que el propi Huey Lewis, també un altre tio que, hòstia, va ser molt famós a mitjans dels 80 per participar també amb aquell USA for Africa, We Are the World, etc, etc, i ara està oblidadíssim. En fi, el Huey Lewis apareix a la pel·lícula, fa un petit cameo com a professor que rebutja el grup de Marty McFly amb el concurs amb la batalla de bandes del principi de la pel·lícula. Era aquell moment cachondo en el que deia que toquen massa fort. En fi, aquesta nominació va reconèixer una de les bandes sonores més influents als 80, però aquell any la estatueta va ser pel Lionel Richie, per aquella Say You, Say Me, escrita per la pel·lícula Noches de Sol. És una curiositat, ja us dic, segurament si parlem de Regreso al Futuro tothom recorda The Power of Love i poca gent recorda Back in Time, però continua sent una peça inseparable d'una de les pel·lícules, escolteu, més estimades de tota la història.

I ens anirem amb les pel·lícules de l'any 1987, amb una altra gran candidata que no va guanyar, però que és una gran cançó, i és una cançó d'una persona, d'un músic, que a mi m'agrada particularment i que algun dia hauríem de dedicar tot un programa monogràfic aquí a Bertic i de Ràdio Mollet. De moment ens pararem a parlar de la vegada que va estar nominat per l'Òscar a millor cançó, que és en Willie DeVille. En Willie DeVille, que va ser nominat per la cançó Storybook Love, que era la cançó principal de la pel·lícula La princesa promesa, La princesa prometida. Acabarem aquest recorregut pel moment, hi haurà una segona part, però acabarem aquest recorregut amb el que diria que és una petita joia que sovint passa desapercebuda, aquesta Storybook Love, ja us dic, interpretada pel Willie DeVille. Willie DeVille, que aleshores no estava en un bon moment. Ell havia tancat la seva etapa amb el seu grup, amb el grup Mink DeVille. No confondre en Willie DeVille, el cantant, amb la banda Mink DeVille, on ell cantava. En fi, ell cantava i era una persona molt important dins del grup, però no era el grup. En fi, no passava per la seva millor etapa, va ser ajudat per un tio com en Mark Knopfler, que aleshores era una gran estrella, el Mark Knopfler dels anys 80. Ell, en Mark Knopfler, va compondre la resta de la banda sonora de la pel·lícula, d'aquesta pel·lícula La princesa promesa, La princesa prometida. Però la cançó principal és lletra i música d'en Willie DeVille. I bé, recordem La princesa prometida, una pel·lícula que amb els anys s'ha convertit en una obra de culte, doncs gràcies a la seva barreja d'aventura, humor, fantasia i romanticisme, una pel·lícula que va dirigir l'enyorat Rob Reiner, que ens va deixar fa poquet. I la història que presenta personatges inoblidables com el mític Íñigo Montoya. Aquesta cançó d'en Willie DeVille és plena sensibilitat i té un aire gairebé de conte tradicional, i va ser nominada a l'Oscar a millor cançó original, però també va haver de rendir-se davant d'aquella I've Had the Time of My Life, indiscutible triomfadora d'aquella edició. En fi, en Willie DeVille no va aconseguir la estatueta, però sí que aquell èxit el va ajudar a reprendre la seva carrera, una carrera que a mitjans dels 80 s'estaven amb el pa a tragar, i afortunadament doncs va ser capaç de redreçar-ho i d'encara deixar-nos doncs molt bones cançons entre finals dels 80 i durant els anys 90. Així que ara deixarem que sigui la música qui expliqui la resta de la història, i sentim en Willie DeVille amb la cançó per la pel·lícula La princesa prometida, Storybook Love.

0: I amb aquest recorden el Willy DeVille, ho deixem per avui, però tornarem la setmana que ve amb més cançons que es van quedar a les portes de guanyar aquest Òscar a la millor cançó original. Per ara us deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu, passeu-ho bé, deixeu-vos portar una mica i ens retrobarem, ja us dic, la setmana que ve al nostre partiqui en xancletes i amb sorra als peus.
1: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
0: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVoox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bertiqui, ja sabeu, @BertiquiRM, tant a X com a Instagram. I ara sí, arriba l'hora de baixar la persiana i tancar el Bertiqui. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i del Sergio Guardeño, tocant botons a control tècnic. I sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom. Benvolgudes amigues i benvolguts amics, aventureres i aventurers del planeta musical, que us animeu un cop més a acompanyar-nos. En aquesta ocasió amb el segon dels 5 programes de resum de la nostra 23a temporada. Salutacions cordials i abraçades refrescants de Belén Losada fent una mica de tot i d'un servidor davant del micròfon, timoners d'aquesta embarcació musical que salparà avui des d'Ucraïna i navegarà després per Itàlia, per Catalunya, per Canadà, per Colòmbia, altre cop per Catalunya, per Filipines, per l'illa italiana de Sicília, per Mali i Guinea simultàniament, per Califòrnia, per Argentina i l'Iraq al mateix temps, per Bielorússia i Polònia d'una atacada, per Alemanya i Pakistan alhora, per Cantàbria, per l'illa de la Reunió, per la República Democràtica del Congo, per Nova York i el Marroc simultàniament, per Haití, per Mali, per Mèxic, per Andalusia, de nou per Itàlia, per Polònia, Bulgària i Txèquia al mateix temps i, finalment, de nou per Catalunya. Comencem, doncs, amb el primer triple lliurament d'aquesta edició número 930. Des d'Ucraïna ens va arribar la passada tardor el disc Svitanok, el més nou del grup ucraïnès Murmurosi, un homenatge a tots els seus compatriotes que a causa de la invasió russa han vist trontollar la seva existència, tant a nivell físic com mental i emocional. N'escoltarem el tema a Dipchina Orlitsia. Després cap a Itàlia amb Mater Nullius, un disc del gran Davide Ambrogio, que connecta l'ancestral i l'avantguardista amb polifonies de Sardenya i el Salento amb peces formidables com Baixa. Per últim, cap a les Terres de l'Ebre, amb una joia que també connecta folclore i modernitat. Nostre gram és l'òpera prima del duet Terrae, joves i agosarats músics que tindrem en directe el dia 12 de setembre, junt amb altres sucoses propostes, en la 6a edició de Festival Més, petit festival de músiques del món del Baix Montseny, en el Centre Cultural Can Balmes de Santa Maria de Palautordera. De Terrae, n'escoltarem les fantàstiques Pel camí de l'Ebre i Virgínia Imposta.

Continuem amb el segon triple lliurament musical d'aquesta edició de Messenger número 920, segona de les 5 que empararem per rescatar el bo i millor de la temporada que aviat conclourà. Primer ens situarem en la frontera oriental entre els Estats Units i Canadà. Tornem a tenir entre mans el disc Avec Elodie, del trio circumstancial Eloise & Company, formació transfronterera que uneix virtuoses instrumentistes dels dos països per interpretar delícies folk com Aventé de Vitó, Queen's Bad. Després anirem a Colòmbia amb Anònimes i Resilientes, última obra del grup folclòric Voces del Bullerengue, màximes exponents d'aquest gènere afrocolombià propi de la regió caribenya del país i que captiva i hipnotitza a parts iguals amb peces formidables com La Yerba Buena. Per concloure aquest bloc de tres artistes, ens retrobarem amb el que per a nosaltres és el més avançat músic català en el territori del folk d'avantguarda, el gran Arnau Ubiols, compositor i multiinstrumentista que amb el seu darrer treball discogràfic, anomenat Ocell Tambor, ha tornat a donar una potent volta de rosca als sons inspirats en les tradicions pirinenques, tal com constatarem recordant la formidable El món ha dit sí.

Tot seguit, el tercer triple lliurament musical d'avui, bloc que iniciarem en un lloc del món que no havíem visitat mai abans, les Illes Filipines. Des d'allà ens arribava la tardor passada l'àlbum Ballant a Sanlibutan, segon del grup Tawaya, una formació de la ciutat de Davao, ubicada en el sud-est de l'illa de Mindanao, la segona més gran de l'arxipèlag i la que se situa més al sud. Una banda que fusiona amb mestria tradicions autòctones i sons contemporanis en l'òrbita del rock, amb peces estupendes com Daloi. A continuació ens traslladarem a la ciutat de Marsella, on resideix la jove i talentosa artista siciliana Luisa Briguglio, cantautora que debuta en solitari amb el disc Trobatura, un tresor sonor entre la poesia i la memòria, entre la veu i la terra, que conté meravelles com Il Cacciatore. Per tancar aquest tercer lliurament sonor del programa, posarem un peu a Guinea i l'altre a Mali amb el debut discogràfic homònim del trio Guitar i Baro, formació de griots procedents de Guinea i Mali, que com a característica singular han optat per la música estrictament instrumental. Els guitarristes Gassou Kouyaté i Kerfala Diabaté, acompanyats pel mestre balafonista Lassana Diabaté, ens delectaran de nou amb la preciosa Bambougou.

seguim avançant amb la segona edició de repàs de les propostes que, segons el nostre humil criteri, han estat les més destacades d'aquesta 23a temporada de Més Enllà, que s'acosta a la seva conclusió. Falling in Light és un àlbum que conté la música del trio femení californià Bindi Society, format per tres artistes experimentades que han unit forces, enginy i influències per crear un so propi que té la virtut de traslladar-nos de manera simultània a diverses contrades del planeta i, al mateix temps, de proposar unes composicions que es poden encabir sense complexos en allò que alguns anomenen folk d'avantguarda, com ara Dayala. Després ens delectarem de nou amb una fusió en clau de flamenc contemporani parida en terres britàniques. Ahmed Mukhtar i Ignacio Luzardi Monteverde, l'iraquià amb lut i l'argentí amb la guitarra flamenca, ens van delectar amb Alhambra, obra superba amb la qual explora les tradicions musicals entrellaçades de les seves dues cultures, amb peces com Baghdadi Girl. Farem després un canvi radical de registre, tot movent-nos fins a terres musicals a cavall entre Polònia i Bielorússia. Nie Prawdziwaja és el títol del nou disc del quintet Haida Banda, formació de pur folk on trobem membres d'aquestes dues nacionalitats procedents de regions transfrontereres que es mouen estrictament en un territori tradicional i només s'utilitzen per a les seves interpretacions instruments acústics, tal com tornarem a comprovar amb la fabulosa Poleski.

Anem amb el cinquè bloc de tres peces d'aquesta edició de Messenger número 930. Passarem primer per la ciutat alemanya d'Hamburg amb The Return of Safi the Brothers, obra de Safi the Brothers, duet composat per Ashraf Sharif Khan, virtuós pakistanès del sitar, i pel mag germànic de l'electrònica Víctor Marek, antic director de discoteca. Artistes singulars que ens delectaran amb la seva increïble fusió de dub i sons sufís amb el tema Sherlock's Love Shocks. Seguirem després amb Jotas, segon i de nou brillantíssim àlbum del duet de Cantàbria Casapalma, formació muntanyesa que amb el seu primer treball va impactar arreu amb una equilibrada fusió entre els sons tradicionals de la seva terra i l'electrònica utilitzada de manera intel·ligent per fer atractiva la seva música a les noves generacions. N'escoltarem la bonica Corazón Aleonado. Tot seguit ens acostarem geogràficament a França, tot i que musicalment entrarem de nou en el fabulós univers de la música d'inspiració tradicional de l'illa índica de la Reunió. Tenim a les mans el disc L'O de Glaví, el tercer llarga durada del grup Saodai, una formació que, partint des del respecte al Maloya, gènere crioll de la terra d'origen d'alguns dels seus membres, s'aventura en ocasions per un terreny on el rock hi té força protagonisme en composicions enèrgiques com Folly.

Encarem l'últim terç del programa d'avui amb la sisena entrega sonora composada per tres propostes musicals d'entre les millors que ens han acompanyat en els darrers 10 mesos, a de més enllà. Anem primer a la República Democràtica del Congo amb un àlbum de títol explícit, Rumba Africana. Després de 16 anys de silenci discogràfic, així ha anomenat el seu nou àlbum el gran músic congolès Sira Nempenza, una llegenda viva dels sons africans que als seus 75 anys encara fa ballar al seu públic amb peces com Caro Yama Niema. Tot seguit posarem un peu al Marroc i l'altre a Nova York amb el disc homònim del projecte Sahanawa, fundat en el districte de Brooklyn i que, com el nom de la banda ja fa intuir, se centra en el gènere tradicional nahua, característic del poble berber i adoptat i adaptat amb sons contemporanis en diversos llocs del planeta. N'escoltarem la fenomenal Sandilla. Per tancar aquest triple lliurament anirem geogràficament al Canadà, però musicalment a l'illa caribenya d'Haití, allà on va néixer el Bregat Wesley, un dels grans difusors dels sons haitians fusionats amb els contemporanis, que a Macaya, el seu setè llarga durada, inclou peces fantàstiques com Papa Loco.

Avancem en aquesta segona edició de resum de temporada amb un altre triplet musical entre el millor que ha sonat en el programa des del passat estiu. Ens arribava el passat mes de novembre des de Mali el disc Talia, una obra de blues del desert en estat pur que és una oda a les muntanyes del nord del país i que s'inspira en el potent patrimoni familiar i cultural del seu autor, el jove Hamuna Iseulan, valor emergent entre la munió d'artistes de les prolífiques terres nord-africanes. N'escoltarem una joia titulada Wari Hitoyet. A continuació anirem a Mèxic per xalar de nou amb la música preciosa d'una jove artista que està trencant les fronteres de la música d'inspiració tradicional i que s'ha convertit ja en un fenomen de masses entre tota mena d'audiències. Vendran suaves lluvies és el segon treball discogràfic de la cantautora Silvana Estrada, nascuda l'any 2000 a Veracruz i que ens interpretarà la meravellosa Good Luck, Good Night. I després cap a Sevilla, amb una de les millors propostes flamenques que hem escoltat a de més enllà aquesta 23a temporada, Versatae, obra del veterà i excels guitarrista Rafael Riqueni, consagrat ja com un dels millors músics de la història del flamenc, que en aquesta ocasió s'endinsa en un territori de versions de clàssics del rock i del pop, com ara la que per a nosaltres és la millor cançó de la història, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin.

Sense esgotar el temps d'aquesta edició de Més Enllà número 930. El que ens queda l'invertirem en rememorar altres tres dels més de 400 àlbums que hem manegat aquesta 23a temporada. Anirem primer a la regió italiana de Calàbria, bressol d'un projecte que debuta en el planeta discogràfic amb Estrania. Una obra que fusiona amb mestria els sons més atavis de la punta de la bota itàlica i els arranjaments contemporanis. La banda en qüestió s'anomena Senduki, un quartet de bregats i talentosos músics que ens interpretaran tot seguit la breu Calanchi i la fabulosa Avallu. A continuació, Suspended in the Mist, un treball formidable de Sarakina, grup establert a Polònia, en el qual trobem músics procedents d'aquest país, de Txèquia, d'Hongria i de Bulgària, però captivats pel folclore sonor d'un territori que milers d'anys enrere es coneixia com a Tràcia, i en el qual les músiques d'aromes balcànics i les d'aires helènics van agafades de la mà. Recordarem una joia titulada Quito Mariquito. Finalitzarem el viatge d'avui en les nostres contrades catalanes amb Enllà, una altra obra sublim de l'elegant, versàtil i talentosa compositora, cantant i clarinetista Carola Ortiz, amiga molt apreciada que amb el seu darrer àlbum ens va conduir el passat mes de desembre a territoris pròxims al jazz, amb peces estupendes com A Carona. Ens trobareu quan us vingui de gust a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent

el deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el polític.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. No et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

marefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Seró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.